un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'últim balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela és de 1.450 persones mortes i 3.150 ferits. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha actualitzat les dades de residents espanyols afectats. És de 17 espanyols morts i 150 desapareguts. A més, l'ONU estima que hi ha 50.000 desapareguts en total. En la compareixença d'aquest diumenge, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicat que s'han ensorrat 189 edificis i 774 han quedat tocats. Rodríguez ha avisat que són moments complicats per trobar supervivents i per als afectats que s'han quedat sense casa.
2: Estamos en horas críticas, en horas cruciales, para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o aquellas personas que en este momento no pueden regresar por alguna razón a sus viviendas y a sus hogares.
1: Els equips de rescat han recuperat en vida 33 persones després del sisme. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats dels últims dies.
1: Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per presumptes maltractaments a Sabadell. La criatura va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
3: Avui hi ha una vaga a Renfe a escala estatal de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari. Rodalies, els serveis mínims seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitjana distància i el 73% dels AVE i de llarga distància.
1: Des d'avui ja es poden demanar a la Generalitat les ajudes al lloguer per a joves de fins a 250 euros al mes. Hi ha temps fins al 10 de juliol i les poden demanar als menors de 35 anys que tinguin un contracte de lloguer d'un pis o d'una habitació. La quantitat de l'ajuda que es doni dependrà de la situació econòmica de cadascú, amb un màxim de 250 euros i un mínim de 20. Dos morts i un ferit greu després que un conductor temerari que fugia dels Mossos embestís un altre vehicle a Poblenou de Barcelona.
3: El conductor pujava per les voreres i anava en contradirecció fins que va acabar xocant contra un altre turisme que estava aturat en un semàfor. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
4: I he vist que bueno, pues, el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
3: Els dos conductors dels vehicles van morir a l'acte i l'acompanyant del vehicle aturat està ingressada a l'hospital. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit a la xarxa social X que tot apunta que el conductor fugitiu anava drogat.
1: Esports. Aquest diumenge s'han començat a disputar els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer duel ha estat el Sud-àfrica 0, Canadà 1. Els canadencs són el primer equip classificat per a vuitens. Aquest dilluns es juga el Brasil-Japó i també l'Alemanya-Paraguai.
3: El japonès Ayogura ha guanyat el Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Un Jorge Martín que és nou líder del Mundial després de la caiguda de Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha acabat setè i Àlex Márquez cinquè.
1: Encara motor George Russell ha guanyat el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 per davant de Max Verstappen, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat tercer.
3: La selecció catalana de bàsquet ha perdut contra la Gran Bretanya en l'amistós disputat aquest diumenge al Nou Congost per 74-76. Aquest amistós ha suposat que Catalunya tornés a jugar després de 3 anys des de l'última vegada, quan va disputar un duel contra l'Argentina.
1: I acabarem dient que avui arranca el torneig de tenis de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. En aquesta primera jornada, els principals atractius seran els debuts del número 1 del món i vigent campió, Jannik Sinner, i el del 7 vegades campió del torneig, Novak Djokovic.
0: Fins aquí les notícies. La 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà amb sol i tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà. Matinada, ho estareu notant segurament tòrrida al Vallès i la costa barcelonina. Mínima aquí entre 24 i 27 graus i a la tarda cauran ruixats al Pirineu Oriental i a la Garrotxa. La temperatura màxima baixarà de 2 a 4 graus, excepte a la costa. Marta Ariana, bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dilluns. Avui a Torredembarra, al Tarragones, el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 6 minuts. Això són... Ai, ja, 3
0: ja
1: minuts menys que fa una setmana.
0: Ai, d'aquí dos dies, a les 6 de la tarda, serà fosc.
1: Calla, calla.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, 29 de juny, hauria fet 33 anys el cantant, raper i compositor estatunidenc Oliver Tree. Ens va deixar el passat 14 de juny en un tràgic accident d'helicòpter. Sempre ens quedarà la seva música i cites com aquesta. No necessitem un milió d'amics, només necessitem una persona que ens escolti de veritat.
0: Oh, escolta.
1: Nena,
0: uau,
1: maca aquesta, eh? Quina profunditat. Ai, no, l'Oliver Tree.
0: Sempre tu l'has agafat.
1: Ah, però per a les seves.
0: Què passarà a casa de la Garcia? Bé, com si res. En un obrir i tancar d'ull, realment, hem arribat a l'última setmana de la temporada. A l'equip dels matiners ens queden 4 despertadors. El d'avui, evidentment, ni el contem. I no us negarem que, tot i que ens ho passem molt bé fent el programa, també tenim unes ganes irresistibles de desconnectar la maleïda alarma i poder allargar les tardes i alguna nit. Aquests dies ens despertarem amb cançons que, precisament, dona la benvinguda a un nou dia, i la d'avui és tot un himne. Que s'aixequi el taló i que soni la música.

0: És, evidentment, Good Morning Baltimore, del musical Hairspray, que, per cert, arribarà a Barcelona de la mà d'Àngel Llàcer i Nostromo Live. De fet, des d'avui fins l'1 de juliol engeguen els càstings per trobar la companyia que donarà vida a un dels grans musicals de Broadway. Hairspray és un musical ple d'energia, humor i música que transcorre la ciutat de Baltimore als anys 60, una època marcada per la segregació racial i els canvis socials. Però Hairspray és molt més que un musical d'entreteniment. És una obra que parla de la importància d'acceptar les diferències, lluitar contra els prejudicis i creure en un mateix. El seu missatge continua sent actual i fa reflexionar sobre la igualtat, la diversitat i, el més important, el respecte. I el cert és que engegar la setmana amb aquesta cançó només pot vaticinar un bon dia. Us diem, evidentment, bon dia des de la Diagonal de Barcelona. Intentarem afinar-la bé i que aquesta primera hora del matí sigui com un musical. Tenim la companyia preparada per sortir a escena. No desconnecteu els telèfons mòbils i menys encara si ens escolteu des de l'app de Catalunya Ràdio. I només ens queda dir Good Morning, Catalunya.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, estimat, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, tranquil.
0: Tranquil.
2: Tranquil, reposant una miqueta, sí, sí.
0: Agafant energia.
2: Agafant energia per aquesta última setmana de temporada, que s'ha de fer i s'ha de fer bé com totes les que hem fet fins ara. Per tant, hem de seguir endavant.
0: Una última empanteta per preguntar-te què passarà a partir de les 6 del matí. Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Doncs mira, tornarem a Venezuela, on segueix a l'alça aquesta xifra de morts, aquest recompte oficial. I ja no hi ha esperança, diguem-ne, de trobar supervivents. Sí, encara hi ha molts desapareguts, que per tant hem d'anar seguint. Seguirem i anirem en directe des de les 6. Després de l'agenda política del cap de setmana, ens fixarem en una mena d'apropament del PP a Junts. Cada cop les declaracions del Partit Popular són, diguem-ne, menys hostils cap al partit de Carles Puigdemont. Intentarem interpretar què vol dir això i què ens aporta. I després, d'una història que relaciona amb Aliança Catalana i el seu candidat a Figueres, perquè ha apartat el candidat a Figueres perquè té 30 anys i s'ha descobert, s'ha conegut, que té una parella que en té 16. Per tant, amb aquesta història tancarem l'hora del matí. Després també actualitzarem el recompte de successos. Van detenir una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa. En parlarem amb la Rebeca Carranco i farem una mica d'agora esportiva perquè ja han començat els 700 de final del Mundial, que sé que els està seguint amb molt d'interès.
0: No t'ho pots ni imaginar.
2: I ho farem amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després la gran final de l'Enigmàrius, avui des del Mercat de les Flors. Sí, home, dia gran, dia divertit, per tant, important. A les 11, final de l'Enigmàrius.
0: Escolta, encara m'ha enviat un missatge al Freddy, que avui el Ricard, que avui ve l'Ostrell.
2: Avui ve l'Ricard l'Ostrell, sí. Doncs... Ens ha descansat una mica i avui torna.
0: Doncs d'aquí uns moments, res, d'aquí pràcticament 40 minuts, 45, engegarà el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I nosaltres, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, el món no s'ha aturat mentre dormíem. Què ha passat al món, precisament, Carola Gil, mentre estàvem fent un petit cop de cap?
3: Bon dia, bon doncs. Dia. Mira, us porto una previsió de que avui França declararà la guerra a la moda ultra-express, aprovant una llei que vol acabar amb el model de negoci que ha convertit plataformes com Shein o Temu en gegants mundials a base de catàlegs infinits, preus ridículament baixos i una renovació constant de productes. No sé si us ha passat mai, que ho entrat en una aplicació per comprar un vestit i n'heu sortit amb 3 samarretes, una fregidora d'aire...
0: Sí, passa.
3: Doncs per això, França vol evitar aquesta situació. La idea de fons és simple. Si una empresa posa al mercat milers i milers de peces noves a un ritme frenètic i ven roba tan barata que sovint doncs, costa menys comprar-ne una de nova que no pas arreglar-la, doncs hauria de pagar per aquest impacte ambiental normal, no? Perquè sí. Darrere d'aquella samarreta que costa menys que un cafè, segurament doncs hi ha una petjada important per les emissions mundials de gasos amb efecte hivernacle. A més, bona part d'aquesta roba, que té qualitat molt qüestionable, acaba a la brossa. De fet, al cap de poc temps. No sé si n'heu comprat alguna vegada.
0: I, de fet, veure les imatges aquestes de tones de roba a segons quins punts del planeta és realment un desastre.
3: Totalment.
0: Que hem de començar a posar fil a l'agulla perquè la contaminació és absoluta, vaja.
3: Doncs precisament per això la nova llei preveu un sistema de penalitzacions econòmiques que anirà augmentant progressivament. Els diners recollits es destinarien, entre altres coses, al tractament i reciclatge dels residus tèxtils. Però el més cridaner és que França no només vol tocar la butxaca de les empreses, també vol tocar-ne la visibilitat. El text inclou una prohibició de la publicitat d'aquestes plataformes, inclosa la promoció feta per influencers.
0: Molt bé.
3: És a dir, aquell vídeo de 30 segons on algú ensenya una muntanya de paquets acabats d'arribar i assegura que ha comprat 15 peces per 20 euros, podria tenir els dies comptats. La pregunta és si la resta d'Europa seguirà l'exemple francès, perquè darrere d'aquella ganga que arriba a casa en dos dies, França hi veu una fractura ambiental que tard o d'hora pagarem tots, eh?
0: Doncs veurem si la resta d'Europa segueix aquesta iniciativa de França. Merci beaucoup, Carola, et bonjour.
3: Et respondria en francès, però no en sé, eh?
0: Però bonjour, sí.
3: Merci, bonjour.
0: Bonjour. I mentrestant, perquè avui el món serà en lloc una mica millor, Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor gràcies a iniciatives com les de la Universitat Rovira i Virgili, que ha atès 14 persones dins el programa pilot d'acompanyament a estudiants extutelats que volen accedir a la universitat. La prova va començar fa 3 anys amb la voluntat d'oferir suport econòmic i acompanyament personal als estudiants. L'objectiu del projecte no és només que aquests entrin a la universitat, sinó que acabin amb èxit els estudis.
0: Hem arribat ja a un quart de 6 del matí i un minut. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I mira, estàvem parlant fa uns moments dels influencers i precisament de què parlarem poc, Marta?
5: Doncs de la nova proteïna dels influencers. Ja sabem que hi ha una febre boja per consumir proteïna i més després de fer exercici i tot plegat amb l'objectiu d'augmentar la massa muscular. Doncs recordem, hem vist batuts, barretes de tot tipus i ara arriba, atenció, a la nova proteïna, que és el formatge parmesà.
0: Va.
5: Els dietistes diuen que té fins a 3 vegades més la porció de proteïnes que té un ou o un iogurt grec, i tant és així que el Daily Mail, per exemple, explica que Taylor Swift en porta un sempre a sobre, un petit trosset de parmesà sempre a sobre, o actrius com Sydney Sweeney té un segon congelador només per tenir rodes de parmesà a casa seva.
0: D'aquesta calorada, tu et fots al bolso un parmesà i mates a tota la gent,
5: això,
0: a tota la gent que passa pel teu costat.
5: Potser
0: ho has de portar amb una mini nevareta, perquè és que fotre una pudor el parmesà amb aquestes altres temperatures.
5: Quin fàstic.
3: I que estàs tan tranquil·la, jo què sé, pel carrer i li fas una mossada al parmesà.
5: Sí, sí, sí, nena, és el que es porta ara. Quina marranada.
0: Demà tots amb un trosset de parmesà als nostres bolsos.
5: Anar rosegant.
0: Ho pot fer la Taylor Swift, ho podem fer nosaltres.
5: Som ratolins.
0: Som ratolinets.
5: Passarem la cançó de Ratatouille, que sabem que t'agrada molt.
0: M'encanta, m'encanta la banda sonora. Vinga, va, una bona notícia per engegar aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, que Calafell reduirà el rebut de les escombraries als veïns que millor reciclin. El municipi està a punt d'obrir un punt net on els veïns hi podran portar tot tipus de materials i objectes per reciclar. Amb l'objectiu d'incentivar l'ús d'aquest punt de reciclatge, els usuaris aconseguiran rebaixes de fins al 20% de la taxa de residus en funció de les vegades que vagin al punt net, el tipus de material que hi dipositin i els quilos de deixalla que deixin.
0: Està bé, perquè el tema del reciclatge és important, però el cert és que hauríem de reduir una miqueta més els impostos a tot arreu si recicles com Déu mana.
5: Sí.
0: Perquè els impostos de brossa no serien precisament baixos.
5: No.
0: I quan m'arriba la factureta dic que hi tornem a ser.
5: Sí, sí, sí, és que no es pot ser bon ciutadà.
0: No es pot ser bon ciutadà. Ara, això sí, tenim motius per saltar del llit. I un d'ells ens el porta com cada matí, Lot Serra. Bon dia, estima tots.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fer servir l'esport per cultivar altres aspectes de la nostra vida. Aquest és l'objectiu de 14 Futbol Club, el primer equip de futbol exclusivament femení del Camp de Tarragona i que està naixent a les Borges del Camp. Més enllà de la competició i el futbol, la idea és posar el focus en la confiança en una mateixa, saber gestionar la frustració, fomentar els hàbits saludables o incidir en l'educació emocional. Que el futbol sigui un entorn d'acompanyament per a les noies que els suposi un creixement personal.
0: Bones notícies, us celebrem des dels matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, ara sí, com batega el cor aquest matí, despleguem la revista dels matiners, va.
5: Batega amb Manuel Carrasco.

0: ara com estàs avui.
1: No,
0: que estem l'última setmana del programa.
1: Us diré una cosa, i és que no conec cap cançó de Manuel Carrasco.
0: Per favor.
1: No,
0: moment,
1: i he posat
0: no
1: aquesta.
0: A veure, però, a veure, Lara, com
1: no
0: pots conèixer, per favor,
1: cap... Ui, a mi m'havien agradat, eh?
0: A mi també, hi ha cançons que estan molt bé.
1: I m'agrada la seva veu.
0: I ell és que estem simpàtic.
1: A mi em cau molt bé, però o sigui, és que m'interessa molt poc.
0: Per què?
1: No sé, no m'ha interessat mai.
2: No t'acaba, eh?
1: No m'acaba, no.
0: Doncs t'interessarà molt el que ha fet Manuel Carrasco perquè ha enviat un missatge contundent aquest cap de setmana.
1: I de fet, t'ho he posat jo.
0: Sí, jo també ho vaig veure per Twitter.
1: No, ha estat molt bé les paraules de Manuel Carrasco en el seu últim concert a Madrid aquest cap de setmana, en què respost als atacs constants que rep de haters de les xarxes que li diuen que és massa afeminat i que sembla gai.
3: Cuando alguien dice que así vestido tengo demasiado femenino para ser un hombre, o que parezco gay, y yo me pregunto, que parezco femenino, y todavía vamos por ahí hasta la altura. ¿Quiénes somos los

0: una cançó que és pura cafeïna, Crazy in Love, de Beyoncé. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui del 2003, Beyoncé entrava directament al número 1 de les llistes d'àlbums tant del Regne Unit com dels Estats Units amb el seu àlbum de debut, un àlbum en solitari. Després d'estar amb Destiny's Child, i aquell àlbum la va convertir en una superestrella internacional. El disc, de fet, va guanyar diversos premis Grammy i més tard va ser inclòs entre els 200 àlbums que han marcat la història del rock and roll. Per cert, una curiositat, jo no, almenys jo no la sabia sobre Beyoncé, és que porta aquest nom en honor a la família de la seva mare. És el cognom de soltera de Tina Knowles Lawson, que és Beyoncé. I sembla que, doncs, que després de parlar-ho i molt amb la seva família van decidir posar-li el cognom com a nom a la seva filla perquè pensaven que no hi havia prou descendents per mantenir viu el cognom familiar.
0: Doncs escolta'm, quina bona idea. M'encanta. Diu que curiós.
2: És curiós.
0: Molt bé, Lara.
2: Cosetes que es porta.
0: Cosetes que es porta la Viana.
2: Molt bé, Marta.
0: Ai, que estem a l'última setmana dels matiners.
2: A veure,
0: Cristina. Exacte. A veure quin dia ens espera. Astrològicament parlant, la gent d'Astrocat.cat ens ho explica. Cristina Borreguero, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 29 de juny, atenció, perquè Mercuri comença la seva retrogradació en el signe de cranc. Aquests dies poden augmentar les errades, els malentesos i les confusions, així que val la pena revisar dues vegades el que diem, escrivim o signem. Però també és un bon moment per escoltar millor què sentim i cuidar la relació entre la nostra ment i les nostres emocions. Que passeu molt bona setmana.
0: Xipi-xipi, comencem la setmana, t'ho dic.
2: La comencem fatal.
0: La comencem
2: fatal.
0: Això
2: ha d'anar canviant,
0: Home, per favor, o sigui, que hi hagi remuntada perquè estem a punt d'acabar la temporada.
2: Sisplau.
0: Sí, ara espero que aquests 4 dies que queden almenys la gent d'Astrocat.cat ens porti bones vibres.
2: I tant, sisplau.
0: A veure, ell també ens explica com estan els astres.
2: Avui hi ha lluna plena?
0: Sí, o avui o demà.
2: Avui
0: jo
2: o demà.
0: Jo el noto.
2: Ho notem, eh?
0: Jo el noto revolucionadíssim per dins.
2: Sí.
0: Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí.
2: És un home llop.
0: Ja, miro el cel i dic, raro, ja va lluna rara. Jo estic com una marea. Saps? Com, jo, què passa? Dic, la lluna, ja la tenim
2: aquí. La lluna, no, avui està molt gobeta.
0: Mentrestant, qui bufarà espelmes avui dilluns 29 de juny, Lara?
1: Avui fa anys 47, de fet, molt ben portats, l'actor Alejo Saura. Segur que prepararà un bon menú per celebrar que arriba als 48 el xef català Jordi Cruz. No sabem si avui ho anirà a celebrar el Luz de Gas, segurament sí, però qui també fa anys és el president del Barça, Joan Laporta, el Presi en fa 64. L'exalcalde de Barcelona, Joan Clos, també bufarà espelmes, 77, i acabem felicitant Andreu Mascolell, avui arriba als 82 per molts anys a tots i celebrar-ho com cal.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se.
5: Aquí estem, al peu del canyó.
4: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: 4 minuts, arribem a 4:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui, per cert, també fa anys, concretament 48, la veu de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Bon moment per despertar-nos amb una cançó carregada de cafeïna. És aquesta que es diu Hash Hash.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem la final de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors. També comentarem el partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai. A la tarda repassarem consells i trucs per cuidar les plantes aquest estiu. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà una última història sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 29 de juny. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Veneçuela continua buscant supervivents sota la runa.
2: Els experts adverteixen que 3 dies després d'una catàstrofe com aquesta, les possibilitats de recuperar persones en vida són escasses. Malgrat tot, ahir, 4 dies després, encara es van viure escenes d'esperança. Això que sentim és el moment en què els equips de rescat aconseguien treure de sota la runa un pare i el seu fill adolescent. El tràgic balanç del doble terratrèmol del dia de Sant Joan s'eleva a prop de 1.500 morts i més de 3.000 ferits. Però hi ha una xifra que fa posar els pèls de punta. L'ONU calcula que hi ha encara 50.000 desapareguts.
0: El corresponsal de Catalunya Ràdio, l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca, ha arribat aquesta matinada a Veneçuela i aquest matí ens informarà des d'allà. Mentrestant, l'Iran i els Estats Units donen una altra oportunitat a la pau.
2: Després d'uns dies d'atacs i represàlies, amb el control de l'estret d'Hormuz com a taló de fons, Washington i Teheran han pactat aquesta matinada aturar l'escalada d'hostilitats i reprendre les negociacions. La pròxima cita, en principi, és demà a Qatar. L'objectiu és normalitzar el trànsit de vaixells per l'estret.
0: I un dia més hem de parlar d'aquesta onada de calor que castiga Europa.
2: França és un dels països més afectats. Segons les autoritats franceses, des de dimecres passat han mort al país un miler de persones més del que és habitual. Tot i això, creuen que el balanç final serà inferior el de l'onada de calor del 2003, en què van morir 15.000 persones. L'onada de calor es desplaça ara cap a l'est del continent després d'un diumenge de rècords històrics. Alemanya va arribar als 41,7 graus. Polònia, la República Txeca i Àustria també van superar la barrera dels 40 graus.
0: En parlarem d'aquí poc menys de mitja hora amb en Tomàs Molina. Presó provisional per als pares d'un nadó de 3 mesos mort per possibles maltractaments a Sabadell.
2: El nadó va morir divendres a l'Hospital Parc Taulí després d'ingressar amb una hemorràgia cerebral i diverses fractures. Salut ha obert una investigació per revisar l'atenció sanitària que havia rebut.
0: Tot apunta que el conductor fugitiu que va provocar un accident mortal a Barcelona ahir al matí anava drogat.
2: Això és almenys el que ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una piulada a les xarxes. El conductor fugia dels Mossos per un carrer en contradirecció i va xocar violentament contra un altre vehicle. Ho explicava un veí de la zona, testimoni dels fets.
3: I he vist que, bueno, doncs el cop ha sigut entre dos integrants, una matrícula francesa que tinc entès que s'estava donant a la fuga, perseguit per la policia secreta, i en el creuament venia un particular i amb la mala fortuna que han xocat.
2: Els conductors dels dos vehicles van morir a l'acte. També hi ha una persona ferida greu.
0: 11 morts en un accident d'avioneta a França.
2: L'aparell transportava un grup d'estudiants d'infermeria que es disposaven a fer el seu primer salt en paracaigudes. No va sobreviure ningú. Van morir el pilot, 5 instructors de salt i 5 estudiants. Els investigadors analitzen ara les restes de l'aparell per aclarir si va fallar algú.
0: I alerta, avui hi ha vaga a Renfe.
2: No sabem el grau de seguiment que tindrà l'aturada perquè l'ha convocat a tot l'estat un sindicat minoritari, el sindicat ferroviari. Tot i això, s'ha decretat serveis mínims a Rodalies seran del 75% en hores punta. La resta del dia només circularan la meitat dels trens habituals. Hi haurà el 65% dels trens de mitja distància i el 73% dels AVE de llarga distància.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Pràcticament 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi, com d'ull, a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
4: Avui, amb varietat de temes a les portades, i el terratrèmol de Veneçuela com a denominador comú. La Vanguardia titula que la solidaritat popular supleix les mancances de l'estat a Veneçuela. La Ley dedica la seva foto de portada i veiem una dona al costat d'una muntanya de runa que pregunta que hi ha algú viu, i també imatge de desolació a El Mundo, que recull una altra pregunta: on és la maquinària de l'estat? La indignació apunta a Delcy Rodríguez.
5: Altres temes de portada. El periòdico: només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. El País explica que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió quan falta un dia perquè s'acabi el termini. El diari també recull les morts per l'onada de calor a França i llegim que la canícula hi ha causat centenars de morts.
4: L'Ara obre edició amb una altra dada, la dels barcelonins que estan durant donats d'alta al padró fictici. Són 49.000 persones, una modalitat per donar suport a gent sense domicili fix que s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
5: I acabem a El Periódico, que assegura que Sánchez només ha tramitat en 2 anys la meitat de les mesures del seu pla anticorrupció. I amb El País, que titula que a l'Argentina Javier Milei perd el seu cap de gabinet assetjat per la corrupció.
0: 2:45 a.m, 5 minuts, com d'ull també els articles dels diaris. Avui, per cert, varietat de temes als editorials.
5: Doncs sí, La Vanguardia el dedica al risc d'incendis i diu que calen reformes estructurals profundes per millorar la gestió de les masses forestals.
4: Afegeix que la falta de professionals i l'escàs valor del que produeixen els boscos dificulten la prevenció dels focs.
5: L'Ara subratlla que el potencial del sector econòmic de les ciències de la vida és molt gran. Es tracta d'un sector que abasta des de la tecnologia fins a les farmacèutiques.
4: Assegura que és un pilar per millorar el model econòmic i remarca que l'any passat es va viure a Catalunya un rècord d'inversió en empreses de salut amb més de 517 milions d'euros.
5: El periódico dedica l'editorial a la impossibilitat de les classes mitjanes d'accedir a l'habitatge, fet que és especialment greu per a aquells que s'han esforçat per formar-se i tenir una feina.
4: Destaca que les ciutats amb preus assequibles podrien acollir demanda si millorés el transport públic amb les grans ciutats.
5: El País parla d'immigració i titula a l'editorial l'èxit de la regularització, tot destacant que el nombre de sol·licituds de persones sense papers s'apropa a l'1,3 milions, molt per sobre de la previsió inicial.
4: Creu que la integració a Espanya de centenars de milers d'immigrants ha d'anar acompanyada de la imprescindible inversió en serveis públics.
5: Per la seva part, El Mundo dedica l'editorial a criticar el PSOE pel tema que destaca també en portada, els elogis que va fer en públic Pedro Sánchez a l'empresari tecnològic Juan Carlos Barrabés, que diu que és amic de Begoña Gómez.
4: Uns elogis que després l'empresari hauria fet servir per intentar aconseguir contractes públics de l'empresa Red.es.
0: Pràcticament 6:45 a.m, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem també la premsa digital. Quina és l'última de Suïssa a favor del medi ambient?
1: Doncs mira, han col·locat plaques solars entre les vies del tren. Ho estan provant a prop del municipi de Butes, això és a l'oest del país. Per ara n'han instal·lat una 50ena al llarg d'uns 100 metres. És una prova pilot que va arrencar fa un any i ara ja hi ha els primers resultats. I veuen que sí, que està donant resultats. Ha produït més de 16.000 kWh en un any, cosa que correspon a una mitjana anual de 4 illes de cases. Ho veiem a Suïssa Info.
0: Ara només cal falta que no robin.
1: Sí, però Suïssa.
0: Clar, és el que t'anava a dir. Si això passa aquí, durant dos dies. Ja tancat.
1: Doncs el mític restaurant de Barcelona, Casa Leopoldo, llegim al web de BTV que el propietari assegura que les darreres hores abans del tancament, aquesta setmana, han estat horribles. Ho compara, de fet, amb el que pots sentir el dia que has deixat la parella. Van reprendre el negoci fa 2 anys i mig d'un restaurant que va obrir portes al 1936 i per les seves taules hi han passat personalitats del món de la cultura, la política, la gastronomia i tothom que et puguis imaginar.
0: Trista notícia, sens dubte, el tancament de Casa Leopoldo. La notícia que agradarà als fans, alerta de Toy Story 5.
1: Sí, perquè un vol domèstic de Pequín a Xangai, de China Eastern Airlines, s'ha convertit de sobte en un avió de Toy Story 5. Els passatgers van embarcar-se en un avió tot decorat amb temàtica de la pel·lícula per fer-ne promoció. El moment no va ser casual, va ser coincidint amb l'estrena de la pel·lícula al país.
0: Què estan desapareixent?
1: Doncs les maires, el peix, no sé si t'agrada.
0: Ah, sí, m'encanten.
1: Doncs mira.
0: Ben fregidetes, ben arrebossadetes, una bona maire, gustoses, fàcils de fer i desapareixent.
1: Sí, aprofita, anava a dir aprofita, perquè des del 2000 fins al 2025 els ports catalans n'han capturat un 80% menys. I si les pesquen en divendres, el preu és molt baix, a 1 euro. Fa uns anys asseguraven que eren les sardines les que disminuïen. Avui hem de parlar de les maires. A més, la majoria les pesquen sobretot a Galícia. Ara, doncs, les maires que van a la baixada, segons llegim a l'Ara. I això per què? Doncs sembla ser que per falta de fred i aliment per viure.
0: Veus? Doncs aprofiteu, si en trobeu, per menjar-vos una bona maire.
1: Ah, això mateix.
0: Gràcies, Sílvia. A veure, fot una calor que esparvera. És a dir, com dirien els lleidatans, mira, Marta, que això et toca de pop, fot un fred que es pedeguen les pedres, em van dir un dia.
6: A la contrària.
0: Era molt bé que no et sento, com?
7: Ah, que no és que fotin fred.
0: Fot calor.
7: Fot una xitxa.
0: Em van dir amb el fred, però crec que ho pots comparar amb la calor.
6: L'equivalent amb calor?
0: Però les pedres també poden arribar a petar.
6: Ah, bueno, sí.
0: No? Amb aquestes...
7: Sí, m'agrada molt. No l'havia sentit mai,
0: ja t'he de dir. Calor i fred extrem, no? No l'havia sentit mai?
7: No.
0: Doncs vinga.
7: A veure com fa, com dius.
0: Fot una calor que es peteguen les pedres. Que no se m'empipin els lleidatans amb l'accent, que ho estic fent amb tot el carinyo del món.
7: No, t'ha sentit prou bé.
0: Però vaja, que ho vaig sentir un dia i em va fer molta gràcia. Sí. Marc, què? Ens explotarà
6: matinada
0: el cap amb aquesta calor.
6: Matinada horriblement tòrrida, la que hem tingut al Vallès, també a la costa barcelonina. De fet, ara mateix, quan són 2:45 del matí tocats, 27 graus i mig a la ciutat de Barcelona i 27
4: 26, tant a Mataró com també a Sabadell. Un dia que començarà, vaja, de fet, amb sol i amb tramuntana calenta al nord de l'Alt Empordà, aquestes temperatures que diem altíssimes. A la tarda cauran ruixats al Prepirineu, també al Pirineu Oriental i la Garrotxa, temperatura màxima que baixarà un parell de graus, com a molt 4, excepte a la costa.
0: I aquestes hores, que amb només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els que, com sempre, aneu sintonitzant amb Catalunya Ràdio, fent els matiners amb tots vosaltres. I és també moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Per on comencem, Marta?
7: Doncs avui dia importantíssim per les arts escèniques a Catalunya, perquè comença una nova edició del Festival Grec. La inauguració serà amb la versió de Marta Pazos de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, amb un repartiment de luxe, entre els quals hi haurà Nau Albert, Roc Bernadí, Joan Esteve, Eduard Farelo, Míriam Muc, Clara Mingueza o Júlia Trullol. El muntatge es podrà veure avui, que serà la inauguració, a partir de les 9 del vespre. També es podrà veure demà i demà passat. També deixem parlar de Gustavo Dudamel, la Sinfònica Nacional Juvenil de Venezuela, perquè han hagut de cancel·lar el concert que havien de fer el pròxim 7 de juliol a l'Auditori de Barcelona, evidentment pels terratrèmols que hi ha hagut al país. Dudamel ha explicat en un comunicat que sent una profunda tristesa davant l'obligació de deixar per més endavant la gira amb l'orquestra, i ha afegit que en moments com aquests la prioritat és fer costat al poble veneçolà.
0: I acabem parlant d'Andrea Motis.
7: Perquè avui comença una nova edició del Festival Estiu, que s'allargarà tota la setmana en 6 escenaris diferents a Castelló d'Empúries i Empúria Brava de l'Empordà. Han programat 12 concerts, alguns seran gratuïts i d'altres de pagament, amb noms, com dèiem, Andrea Motis, Ginestà Mazzoni i Tomeu Penya.
0: I a aquestes hores del matí també ens encanta moure el dial de la ràdio. Avui marxem fins al 2004. Al matí de Catalunya Ràdio feien la secció Ràdio Bloc, on repassaven coses que passaven a internet. Precisament vam parlar del catalàemprenyat.com, segur que ho recordeu, un web on els catalans exposaven què els emprenyava, i són coses encara molt vigents.
8: Diuen que tan sols s'ha de respectar una mica aquest país, viure el dia a dia, patir les mancances d'infraestructures, comparar-lo amb altres comunitats de l'Estat que paguem i que rebem, veure com, de la manera més injusta, se'ns té per radicals quan el que intentem és que la nostra llengua no es mori, per adonar-nos que no se'ns tracta com mereixem, diuen. Si entreu a la web podreu participar en una enquesta i expressar com d'emprenyats esteu. De moment, els temes que més emprenyen els catalans que han entrat a la web i que han votat són, per aquest ordre, de menor a major, l'estat de la sanitat, la manca de serveis, les infraestructures de transport, l'actitud dels nostres polítics, el desplegament de l'Estatut, l'actitud del govern de l'Estat, com veuen la nostra llengua des de fora, i en el número 1, el que més emprenya els catalans, com manipulen la nostra imatge.
0: Em sembla que les coses des del 2004 no han canviat massa, perquè...
7: Que bo! Sí, no gaire.
0: Repassant aquesta llista...

0: evacuat la seva filla. Hi han els parranderos, que són els protagonistes, que canten i ballen i van acompanyats de tot un sèquit que els hi segueixen el ritme.
1: Yo canto y tú cotiseas. Entre tus 40 años, yo canto y tú cotiseas.
0: Després dels terratrèmols de la setmana passada, aquesta serà una parranda amb més sentiment que mai i que resarà a Sant Pere per lluitar contra les injustícies i les desigualtats. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Veneçuela pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Un minut, arribem a 6:45 del matí. A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio i amb Ricard Ostrell. Maiol Roger, quin menú ens heu preparat?
3: Doncs mira, anirem a Veneçuela on continuen aquestes tasques de rescat. Ja amb molt pocs supervivents. Sentíem abans la bona notícia que han recuperat un pare i el seu fill, però diguem-ne que ja són... Ja estem en aquell moment dels miracles o dels escassos... les escasses opcions de trobar algú en vida i de seguir amb la reconstrucció o de començar amb la reconstrucció de les zones més destruïdes. Connectarem allà amb el Bernat Lautaro, que és el periodista Caracas que, amb qui hem anat parlant aquests dies. També parlarem de l'agenda política de la setmana i de l'acostament del Partit Popular a Junts, que en mica van fent declaracions als seus dirigents que una mica treuen de... no de l'oblit o de, del lloc on tenien apartat el partit de Carles Puigdemont, i serà interessant seguir-ho. I també parlarem d'aquesta història d'aliança del candidat a Figueres, que aquí el partit ha fet plegar després que es conegués que té una relació amb una nena de 16 anys. Després l'agenda de successos la repassarem amb la Rebeca Carranco. Han detingut una infermera acusada de matar el seu marit a Manresa, i també tenim una parella detinguda per matar el seu, presumptament el seu nadó a Sabadell. I després parlarem de coses més constructives, o almenys més alegres, com el Mundial de Futbol, que, diguem-ne, les alegries i les tristeses són d'un caire diferent. Farem una mica de balanç i de què ens espera ara que arriba la ronda decisiva amb el Ramon Bés, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. I després, la final, no la final del Mundial, sinó la gran final de l'Enic Màrius, amb moltes sorpreses, amb l'equip d'imitadors i, com sempre, el Màrius donant-ho tot amb els favorits de la Lliga, que...
2: Quina meravella.
3: No, escolta,
2: déu-n'hi-do, els cracs de l'Enic Màrius, déu-n'hi-do, perquè una agilitat mental...
4: Molt.
2: Que té un
4: admiració
2: total. Admiració total, perquè tenen una rapidesa a l'hora de contestar l'Enic Màrius, que aquí a vegades ens hi passem hores, t'ho dic.
3: Però aviam si algun dels cracs de l'Enic Màrius seria capaç d'encertar la dada d'avui.
2: Dada Maiol! Torna l'equip Sara Elias, torna Sara Llobet a primera fila per aconseguir una fita històrica, que és fer-ho bé com ho fem sempre, amb la Lara i, evidentment, la Marta.
4: Sí, sí. Segona
2: i tercera posició.
3: Doncs ara que ve l'estiu i que tindrem temps de mirar sèries,
2: si no m'ho dic,
3: una dada real sobre El Encargado. Agua y sed.
4: Ui, aquí.
2: Però...
3: haureu vist l'escena de L'Encargado, del porter, L'Encargado, Disney Plus, per qui no l'hagi vist, del porter d'una finca de Buenos Aires regant la vorera amb aigua.
2: No en tinc ni idea del que em parles, però...
4: No.
3: Has vist la sèrie de L'Encargado? No l'has vist, doncs te la recomanem. Bueno, doncs la pregunta és, quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Hi ha una dada sobre això?
3: Hi ha una dada sobre
4: això? Però com ho trobes, això?
3: Pues, i ara us ho explicaré.
4: Idescat Buenos Aires. A veure, pots tornar a repetir la pregunta?
3: Quants litres d'aigua es malgasten cada dia a Buenos Aires pel costum dels porters de regar les voreres durant mitja hora?
2: Sara i jo diem 2 milions.
4: Cada dia?
2: Sí, clar. És que ja clar, hi ha molts porters, molta ciutadania a Buenos Aires. 2 milions, vinga, anem-hi.
4: 1,5 milió. Jo et diria més i tot, eh? 3,5.
3: Segons un article del periòdico dedicat al tema, es malgasten cada dia 24.581.250 litres d'aigua. És l'equivalent al consum de 500.000 de persones.
2: Què?
3: Cada 6 segons que deixen anar aigua de la manega es perd 1 litre. Per tant, si multipliques els 6 segons per totes les finques que hi ha, és un càlcul del periòdico.
2: És una bestiesa.
4: És una bestiesa.
3: Us he dit que les autoritats de Buenos Aires han intentat posar fre demanant que es faci amb cubells d'aigua o posant sistemes automàtics de rec
2: que gastin menys,
3: però que de moment no s'ha aconseguit. També us diré que és la vorera, vull dir que també es pot escombrar. Sí, clar. No cal fer-ho, escolta, no cal fer-ho mai igual.
2: Feu-vos-ho mirar, nois, perquè és una bestiesa.
4: Nois, pareu.
3: I mira't l'encargado, que és una gran sèrie.
2: Val. Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4. Des de la setmana passada us estem demanant que aquells matiners que des d'aquesta temporada que hem començat el programa us desperteu amb nosaltres, home, ens truqueu per saludar-nos, que ens faria molta il·lusió anar-vos coneixent, i més aquesta setmana que ens

0: Queden ja pràcticament 4 despertadors per acabar la temporada. Per tant, si us ve de gust, us convidem a participar. Com? A través del 93207474. 93207474. Esperem ansiosos les trucades dels matiners i matineres.
1: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
2: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
3: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
2: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
1: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
2: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
4: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
2: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
1: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
4: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
2: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
1: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
5: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
6: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
1: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
7: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
1: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
11: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
12: Que maco. Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
11: Exacte.
12: No?
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Els matiners.
1: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, que no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon enxar, dic, és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
1: Sí, sí, sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
1: A veure.
2: Sí, sí. Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
0: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Per cert, és que estic la temporada que ve, jo crec que hauríem de fer un concurs
3: de persones que,
2: o dones, és a dir, que la...
3: Que, no, que les dones ronquen molt, també,
2: Concurs de roncs, és a dir, la teva parella ronca, truca'ns en directe i apropar el mòbil en directe i fer un concurs de roncs al programa. Crec que això ens ho hem de plantejar de cara a la temporada que ve. Esperem les vostres trucades a través del 932017474. Per cert, Josep Cuní va visitar Col·lapse de Jordi González aquest cap de setmana i va explicar una vegada més a... el llastre que porta arrossegant durant anys, que és el mític prou de quan presentava els matins. Això és el que deia Cuní a Jordi González.
4: Encara ara vas pel carrer i així una mica dissimulat i ja per ser que diu prou.
5: Per tu?
4: I dius, ai, no sé, algú que aborda. Per mi va ser un fracàs perquè jo no controlava la situació.
5: Sí.
4: Després vaig saber per què no la vaig saber controlar o no la vaig poder controlar.
5: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
4: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre i jo no puc permetre... Acabem. D'aquella anècdota, perquè és una anècdota,
5: sí,
4: em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals. I això, en aquests moments en què l'extrema dreta es fa notar des de tots els àmbits, s'ha de tenir molt present. Hi ha un moment en què tant s'ha tibat la corda, tant s'ha descontrolat la situació, que t'acabes traint a tu mateix i acabes fent allò que t'havies compromès amb tu mateix que no podies fer. Perquè entenc que l'espectador mereix un respecte. I el respecte també està en les formes, no només en el fons.
2: Podeu recuperar l'entrevista a través del 3CAT. Per cert, també va passar pel programa, per Col·lapse, la Maica Navarro, que va explicar que a partir d'aquest dimarts hi haurà una dotzena de testimonis que declararan en seu judicial pel cas Andic.
6: Ja han estat citats i dimarts començaran a, bueno, acostar-se fins a aquests jutjats de Mataró i de Martorell els primers 10 testimonis que la fiscal va demanar i que la jutgessa entén que sí. La gran majoria...
5: Excursionistes que hi havia...
6: Primer, la més important, la psicoterapeuta.
5: Val.
6: Aquesta Maria Júlia, que hem de recordar que té un paper important. Per què? Perquè la magistrada, en el seu escrit, planteja fins i tot la possibilitat de vol veure fins a quin punt va poder o no influir en allò que la magistrada entén que ha estat un homicidi premeditat. Per tant, serà molt important aquesta declaració, tot i que ella declara com a testimoni.
2: Veurem, doncs, què passa aquesta setmana. I acabem, home, hi ha molts catalans que estiuegen a Menorca. Una reflexió a través del compte d'X de 3CAT.
7: Què passa? Ens veiem a Menorca, no? Conec una cala secreta que flipes. Estàs sol. No, el xiringo ja em coneixen. Tu vens amb mi a Menorca i flipes. O sigui, jo agafo sa moto, vaig cap a sa cala, tu, i brutal. De fet, jo parlo poc de monarquia, que tants anys... Et vas fotent la pomadeta, tu, que sembla que no puja, i al final sé que està tot tan gentrificat. I després dutxeta i cap al jaspe, eh? Sempre que puc, pam, m'escapo. No? Juny i setembre, perquè agost és per iris. Ja tenim grup de WhatsApp, eh? Menorca 26. O sigui, no has anat mai a Menorca? Uau.
2: Ai, si el Jasme, si les parets del Jasme parléssim, mare meva. 5 minuts, arribem ja a les 6 del matí, 932017474, aquestes hores del matí vull saludar la Cristina. Cristina, bon dia, matinera.
8: Hola, bon dia, matiner.
2: Com estàs, Cristina?
8: Doncs molt bé, mira, conduint cap a la feina.
2: I cap on vas exactament, Cristina?
8: Jo visc a Badalona i tinc un port d'agustació a Sant Adrià del Besòs.
2: Ah, o sigui, i arribes bastant ràpid, doncs?
8: Sí, tirem ràpid, sí, un minutet.
2: A quina hora ens hi posem, Cristina?
8: el posem a les 6 o 10 minuts abans.
2: I com portes el tema aquest de l'horari? Perquè al llarg d'aquesta temporada hem anat parlant amb oients que alguns ho portaven millor i d'altres ho portaven una mica pitjor.
8: No, no, jo ho porto molt bé. Bueno, ho he fet sempre, Sempre he matinat molt i ho porto molt bé.
2: És a dir, que fa anys que fem aquest horari.
8: Quan no és el mateix conduir ara a les 6 del matí que a les 8 o a les 7, saps?
2: I tant, home, és que el dia comença que no té color, perquè no hi ha ningú.
8: Sí, clar, molt millor.
2: Cristina, fins a quina hora treballarem?
9: Bueno, jo realment treballo tot el dia, o sigui que perquè el mercat obre tot el dia.
2: Sí.
9: I que jo soc una petita autònoma, o sigui que treballo des de les 6 fins a les 8 de la tarda.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I escolta'm, repeteix-nos el mercat. A quin mercat de Sant Adrià del Besòs et podem trobar, Cristina?
9: Bueno, només n'hi ha un a Sant Adrià.
2: Val.
9: Només n'hi ha un. I escolta'm, vull donar-li record, que segur que està escoltant, l'Adriana, que va parlar fa poc amb vosaltres.
2: Sí.
9: Perquè jo us escolto també cada dia.
2: Molt bé.
9: I ell també va del meu cor.
2: Doncs des d'aquí li enviem una abraçada i una salutació a l'Adriana.
9: Sí, em va fer molta gràcia, perquè jo caminava, bueno, anava cap a la feina i la vaig escoltar, és molt maca, i la
2: doncs tots...
9: Perquè és clienta, però clar, ara ja fa uns dies no l'he vist, no l'he pogut dir.
2: Doncs des d'aquí, escolta'm, segur que ens estarà escoltant l'Adriana aquestes hores del matí. Li enviem aquesta salutació. Cristina, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio.
9: Molt bé, a vosaltres.
2: Una abraçada. Adéu, adéu. Que tinc el Tomàs, el tinc per aquí? A veure... No, Tomàs,
10: bon dia. Teníem dificultats de connexió.
2: Però escolta'm, si t'estic sentint estupendament bé. Com estàs, Tomàs?
10: Molt bé. A més, aquesta setmana comencem amb temperatures més baixes, amb un ambient... Vaja, no és que farà fred, però sí que almenys no serà tan calorós com l'agobiament que hem tingut aquest cap de setmana.
2: Ahir era horrorós, Tomàs, la calor, i sobretot, a mi m'ha sorprès, suposo que estaràs d'acord amb mi, aquestes altíssimes temperatures a molts països europeus que crec que han batut tot el rècords.
10: I nosaltres tenim un WhatsApp, un grup de WhatsApp, sí, d'homes i dones del temps del món. I aquest cap de setmana era com s'acaba el món, s'acaba el món. Sí, de veritat, no? Es diu World Wide Weather.
2: Sí.
10: Mira, ara mateix, ara només tinc un missatge. De nou. Però anàvem passant les històries, no, saps? Com dient, aquí la temperatura va pujar fins als 40 graus, aquí i tal. I anaven un darrere l'altre, que sembla, vaja, que feia una mica d'angúnia.
2: Sí, sí, les imatges també d'això, no?, d'aquestes ciutats europees banyant-se amb aquestes altíssimes temperatures, però em sembla que això, o almenys aquesta onada de calor, Tomàs, es va desplaçant, mica en mica, de casa nostra.
10: Avui, aquest dilluns i dimarts, seran normals per l'època de l'any, és a dir, que començarem el mes de juliol amb temperatures normalitzades, això no vol dir que no faci calor, fa calor el juliol,
2: sí,
10: però normal, i atenció amb tempestes que aquesta tarda apareixeran en tota l'àrea del Pirineu i Prepirineu, per tant, precaució, perquè les tempestes avui i demà poden ser intenses, podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra, afectaran sobretot el Pirineu, l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, però esporàdicament podrien arribar a algun punt del litoral, per tant, matí de sol, matí de temperatures normal i tarda de ruixats i de tempestes que poden ser intensos al nord del país.
2: Doncs escolta, al nord del país ho agrairà una miqueta de cosa fresqueta, una mica d'aigua, que sempre va bé.
10: Que tingueu bon dia, però alerta a la tarda amb les tempestes.
2: Gràcies, Tomàs, una abraçada.
10: Ja.
2: Que vagi bé, bon dilluns. Home, si el tenim per aquí. A veure, què estàs fent, Ricard? Però què fas? Espera't, a veure, que ara ha entrat. Què és això? Sí. Però què tens? Què estàs traient d'aquí? Va, vine, ràpid, que queden 30 segons, que no comences.
11: Mira, home.
2: Ui, si vas amb menorquines i tot.
11: Menorquines, què vol dir? Abarques.
2: Les abarques aquestes.
11: Què és
2: això?
11: Jo què sé,
2: bon dia.
11: Bon dia.
2: Com estàs?
11: Mira, tot bé? El cafè per sobre, ja.
2: Tot el cafè per sobre. És un clàssic, eh? Sempre que portes la samarreta blanca t'acabes tacant. Què, bé? Bé tot?
11: Sí.
2: Doncs vinga, que t'ho deixo ja...
12: La xarxa de comunicació local.

0: L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració i la deshumanització. Però en allò que va ser un infern a la Terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.

0: La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern titella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
1: Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga. Y recuerdo que la única ventana que había los vagones era el rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, la iba a cortar, se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que este entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
0: Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen, va ser molt dur.
2: Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
0: Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
2: No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
0: En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
1: Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogí los bajos y me puse al tren. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
0: Llavors, en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
3: Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels miralls de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
4: Mauthausen. creus que ens porten?
5: No tinc ni idea. És el mateix que tu.
4: Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
5: Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Vine, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
6: Sí, només estic marejant. Gràcies. Em dic Joan.
4: Vol s'aire?
5: Millor?
6: Sí. Tranquil. Gràcies.
5: Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
4: Pau, prou.
5: No. És el quart dia que estem a aquest vagó. Són com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost. Fa calor.
4: Pau, va, la gent no vol sentir això.
5: No callaré. No hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
4: És clar que volem tornar.
7: Té raó. Han passat 3 dies i res.
8: És hora de fer alguna cosa, no?
7: Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
9: No sabem ni on estem.
8: Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
7: Tractem d'obrir la porta.
4: Ens mataran, pareu!
10: Hem arribat.
5: On estem?
4: Mauthausen.

0: El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irún, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
2: El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic, de França. No hi ha un estat que el reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en el qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, o s'és espanyol o s'és apàtrida.
0: L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només a través dels camps de refugiats francesos. De fet, moltes de les persones deportades ho van fer a través dels anomenats stàlags, camps de presoners de guerra alemanys. Molts republicans que s'havien enrolat en companyies de treballadors estrangeres franceses per fugir de la misèria i les males condicions dels camps de refugiats acabaran fets presoners pels nazis i seran deportats a Mauthausen. Altres seran activistes polítics que lluitaran contra el feixisme des de l'exili. Aquestes persones sovint seran perseguides per la policia secreta alemanya amb l'objectiu d'acabar amb tota la resistència política. Un dels personatges més insignes de la deportació és la Neus Català i Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
3: Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los amb educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
0: Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
3: La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit a la zona de la Dordonya i el Perigord. Ella i el seu marit el que feien era a casa seva, era com un lloc de reunió i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers que alguns maquis, hi ha un senyor que els delata per diners, van arribar al poble, la Gestapo, la CSS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
0: Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
4: La detenen por un chivatazo y la montan en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i en unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
0: L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. La Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
3: La Neus explicava doncs, que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives, que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt a l'arribar doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no? Que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no? Les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja a l'aniquilació. Els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques, els gossos llop, els cops de fuet,

0: Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Ciriaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
1: Lo que también hacían para eliminar gente era en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, se los ponían en fila y no podían moverte para nada. Y el padre de los Cortés, ahí murió, no pudo aguantar frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga, a los barracones. Y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
0: Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar els presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
2: El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa, un cop. El desconeixement de les llengües, que era, llavors allò, no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació. La manca de condicions sanitàries. L'assinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar i es van suïcidar, i molts van caure, doncs, víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà, supervivents que et comentaven i que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a millor tenies mort al costat del company de la teva llitera.
0: La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
3: Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
2: Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany, perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgils. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
4: Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokovas, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que eren poloneses, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
0: Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el comando Post-Shahar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar. Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia el camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
5: La crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis, establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.
6: Un altre cop, eh? Què ha passat?
7: L'Asi ha hagut d'any. Heu fet la vostra feina, però sou molts. Ens sobren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
8: Pau, no.
6: Un plaer, Jacinto.
8: Pau!
6: No perdis la fe.
7: Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
6: He oblidat què vol dir ser humà.
7: Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
6: Cremareu a l'infern!
7: T'he dit atega!
6: Tots pagareu!
7: Stoffen! De peu! La gova, Vite. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
6: Fill de puta! Cremaré l'in...
7: Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com jugar, Veit!
9: Segueix mirant endavant, Jacinto. Que no ens vegin parlar. Estàs bé? Sóc en Boix. I m'has d'ajudar. Aquest sobre és per l'Anna. Vine, segueix-me. Ara.
10: Ei, para. Ets boig o què?
9: No, i merda, jo... És que... Escolta una cosa. En aquest sobre hi ha fotografies del que està passant aquí. La gent ha de saber el que està passant. No poden quedar impunes aquests cabrons. Qui ets? Un fotògraf que fa la seva feina. Li has de donar avui. Has de portar aquesta peça a un soldat que es diu Arnold. Si et paren, digues que la necessiten urgentment. A la caserna hi haurà l'Anna. Dóna-li i vés en compte. Bona sort, Jacinto.
10: Molt bona sort, Boix.
11: M'envia de la Bert que li porti aquesta peça.
12: T'envia Boix?
11: Ets l'Anna?
12: Sí, l'Anna Punté. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies,
11: Jacinto. Sóc en Jacinto.
12: Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.

0: Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
1: La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava.
2: Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començaments del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població, també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar als enemics polítics, ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius, va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.

Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys i, de fet, entitats com l'Amical de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins al 2005. Al programa d'avui hem parlat amb Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme a Espanya, amb Elisenda Balanguer Mercader, historiadora experta en Neus Català, i amb Víctor Cabral Rodríguez, historiador expert en Mercedes Núñez Targa. Amb tots dos hem visitat el refugi antiaeri sota l'església de Santa Maria d'Agramunt. Volem fer un agraïment a l'Ajuntament d'Agramunt per haver-nos convidat a enregistrar-hi aquesta entrevista. En aquest capítol de Miralls de Memòria també hem sentit les paraules de José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents de Mauthausen i testimoni en primera persona de la deportació nazi. Malauradament, el José ens va deixar abans de l'emissió d'aquest programa a l'edat de 95 anys. Volem enviar una càlida abraçada a la família. Els pròxims dos capítols posarem el focus en les dones al llarg de la història. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Què fer abans, durant i després d'una prova esportiva?
4: Abans de la prova, assegureu-vos de tenir una dieta equilibrada i rica en carbohidrats per garantir l'energia necessària. Feu un bon escalfament per preparar els músculs. Durant la prova, mantingueu un ritme constant, hidrateu-vos regularment i després de la prova és essencial fer estiraments per relaxar els músculs, així com menjar aliments rics en proteïnes per ajudar a la recuperació. No oblideu descansar prou per permetre que el cos es recuperi completament.
2: Salut activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Quan voleu fer una prova esportiva, hem de ser conscients de que hi ha un acondicionament previ i una bona preparació física abans de la prova. Hem de ser conscients de la distància que anem a afrontar-nos. Saber en quin estat físic ens trobem nosaltres. I sobretot també tenir un bon material per poder superar la prova amb solvència. No? Tot això ens farà anar molt més còmodes i anar millor durant el dia de la prova. Llavors, com sempre, un bon escalfament previ ens ajudarà molt a sentir-nos millor, a no tenir lesions, i durant la cursa, sobretot això, beure molt, menjar i estar ben hidratats i alimentats. Un cop hem arribat a la meta, el nostre ritme ha d'anar baixant progressivament. No podem parar de cop. Caminar una mica ens ajudarà a anar baixant les pulsacions més a poc i, a més, fer uns estiraments, abrigar-nos un cop acabada la cursa, i això, sobretot, hidratar-nos, menjar i alimentar-nos. Un bon massatge després de la prova esportiva ens pot ajudar molt a recuperar-nos després de l'esforç que hem fet.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: ¿Sabías que...?
1: Al cor del desert de Namíbia, Àfrica, es troba una formació geològica extraordinària coneguda com els cercles de Fades. Aquests cercles són trossos de terreny nu que formen patrons circulars regulars a la vegetació circundant. Cada cercle pot variar en mida des d'uns pocs metres fins a més de 20 metres de diàmetre. El sorprenent és que durant dècades els científics no van poder explicar-ne l'origen. Es van estudiar hipòtesis que anaven des de tèrmits subterranis fins a patrons de vent i radiació de plantes competidores. Tot i això, cap d'aquestes teories semblava ser la resposta definitiva. Finalment, el 2013, un grup de científics va presentar una teoria que ha guanyat acceptació a la comunitat científica. Va argumentar que els cercles són el resultat d'una interacció complexa entre les plantes, l'escassetat d'aigua i els tèrmits. Els tèrmits excavaven galeries subterrànies a la recerca d'aigua, creant patrons circulars mentre eviten destruir les plantes més properes. Això dona com a resultat la formació dels cercles de Fades. Aquesta curiositat geològica no només representa un enigma resolt a la natura, sinó també un recordatori de com encara comprenem poc del nostre món i la importància de seguir investigant per descobrir els secrets ocults de la Terra.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, pues, és una xica, no? Una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, pues, no s'hagués pensat mai poder treballar d'este ofici, que per mi, pues, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors només la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives, i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny, a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser supergenerós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors has de pensar que durant tot l'any has de tindre material, perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el handicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, pues, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, elles me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les 2 setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final van preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, van veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de lletar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i si li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores per a que se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El llatar és, no? El meu projecte es diu La Llatadora, és perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, doncs em vaig fer les alfombres, òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes, eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metres que creguis, en aquest cas abans no hi havia metro, doncs se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar, i ja està. I un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses. Que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en aquest cas, tot i que estem intentant fer-les doncs, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven, en aquest cas, aquestes de mare i iaia, i el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de poma, que nosaltres anomenem brins, però això ha d'estar mullat, també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En aquest cas jo ho faig amb un fil de cotó doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers també anem a les escoles i als instituts els hi fem així, doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, verem, sense que es facin mal, però verem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho teníem tot pensat, no? Agafament aquell material que era molt més resistent i que pues, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia lletar per tot el poble i, tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de poma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la poma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR,
2: ah, sí.
1: Que és molt, no, molt, molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí. Però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no se sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo, este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort. No l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la poma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria amb una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa, o en aquest cas la porta, i dins se posava la seva cadira i lletava. La gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, doncs una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
1: Ara mos podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga, el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, creaven per necessitat. Ara es crea pues, per innovar i com diem aquí, pues, xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llata d'or.

0: i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar, és que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no?, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre, i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar, i al final pues, fas una mica de psicòleg entre totes, i això és algo que mos uneix.
1: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
0: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les lletadores. No? És bonic mostrar pues, al món que havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent lletava i que això pugui perdurar en el temps. No? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut lletadora perquè les meves iaies i rebes iaies lletaven, i porto sang de lletadores per ambes parts de la família, però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que creaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt lletadora en este cas.
1: La llata, per a la Gisela, és ofici, és artesania, art i memòria, i divulgació, però també és, i va començar sent, una mena de teràpia.
0: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida allà tant, no? Jo vaig tenir una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Ja hi ha baixat un material que m'ho heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, doncs pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 i a fer-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, doncs me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues, això, a viure.
1: D'aquesta passió incipient em va sorgir el projecte i el seu nom, la lletadora.
0: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí van començar a entrar seguidors i gent, i ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys lletant, quan jo no volia ser ni lletadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser lletadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
1: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç lletant.
0: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser lletadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa, i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, que hagués passat? No, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
1: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara és top ventes.
0: Que és un bufador un rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, aquí a Rasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada,

0: o mitja lluna, perquè la gent mos entengui, pues, amb el pastisset, vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la lletadora, però ni màrqueting ni plantejament.
1: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com a gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
0: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i així ha sigut. Ha sigut difícil, sí. Jo he tingut molta sort, també, perquè molts artesans i companys, hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé, però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem és aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
1: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
0: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, és cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara, també des del Covid, han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui, és un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc aquests cadenes, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar, això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
1: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
0: Jo sempre he pensat que l'artesania s'ho ha de fer valdre, però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tenir una estimació del que costa, però, clar, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
1: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
0: És d'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne. Claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, i al final no és algo net com, per exemple, treballaries de les teves 8 hores i t'ho enduries bastant net. No? Aquí s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Primer he trobat moltíssim, que l'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
1: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
0: És cert que jo tinc dos, no sé si se li pot dir finalitat, no sé si serà una finalitat o no, però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algun jove diu, vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna me deixo més, segurament. Però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, o... no n'hi ha. No? O sigui, jo què he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula, on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu, i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
1: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parlar de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta, amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements, una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de patates. A mi, els ous ferrats amb patates fregides m'encanten. Quan penso en l'origen de la patata i el senyor Parmentier, no puc estar més que agraïda de la gran feina que va fer. Ell va aconseguir que la patata sigui un dels nostres aliments bàsics. Ell va ser el que va promoure el consum de patates a França i les va donar a conèixer a Europa. Era un home molt espavilat i molt creatiu. El senyor Parmentier era farmacèutic i va dedicar molt temps a investigar les patates i les seves propietats. En aquells moments, a Europa, creien que les patates eren tòxiques i es va proposar trencar amb aquest pensament i demostrar que un cop cuita no ho era. El seu propòsit era escampar el consum de patates, ja que era un bon recurs per alimentar les famílies en èpoques de pobresa, fàcil de conrear i amb collites generoses. I va ser aquí on va activar la seva creativitat. Va fer una recepta de pa que substituïa el blat per patata. Va començar a escampar aquest pa i la seva recepta. També va organitzar un munt de festes on convidava gent important i d'aquesta manera podia tenir molt més ressò. Eren festes que l'ingredient principal era la patata. Feien patates bullides, pastís de patates, puré de patata. I sí, el puré de patates, a França, anys més tard el van batejar amb el seu nom, un homenatge al senyor Parmentier. I sense saber-ho, aquest senyor va crear una campanya de màrqueting, que va ser un boom en aquell moment. Mira, en unes terres a París va plantar patates i va contractar uns guardes de seguretat perquè vigilessin durant el dia. D'aquesta manera va fer que la gent pensi que la patata era algú de molt valor. Però a la nit no hi havia aquests guardes. I això va fer que hi havia gent que anava a robar per consumir i per vendre'ls. D'aquesta manera es va escampar molt i molt, aconseguint el seu objectiu. Així que no em queda més que donar les gràcies al senyor Parmentier, perquè els ous ferrats sense patates fregides no serien el mateix.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primera nit a presó sense fiança per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell per presumptes maltractaments. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 29 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. 76 ciutadans espanyols han estat ja repatriats. Buscarem la darrera hora d'aquesta emergència en conversa amb la documentalista veneçolana Rosalí Hernández, des de La Guaira. El Consell de Ministres renovarà avui durant 3 mesos més l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i al gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. Barcelona es converteix en l'epicentre de l'arquitectura internacional amb el Congrés Mundial que torna 3 dècades després a la capital catalana. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre el futur del sector a l'edifici de les Tres Xemeneies. Dels esports, el Club Patí Vilafranca torna a ser equip de l'Hockey Lliga. Els penedesencs han aconseguit l'ascens després d'una temporada a plata amb un triomf sobre el Manlleu per 6-4. La victòria se suma al 2-3 aconseguit en el partit d'anada. L'ascens arriba en una eliminatòria que s'ha allargat prop d'un mes pel recurs presentat pels osonencs per anul·lar l'ascens del Lloret. I tret de sortida al Grec 2026, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona, que arriba a la 50a edició. L'espectacle inaugural, l'òpera dels Tres Reals, es podrà veure fins dimecres i també s'han programat altres propostes com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer Garcia, així com dues propostes gratuïtes on es podrà accedir amb reserva prèvia. Passen 3 minuts de les 7 del matí i volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Som una espurna
2: de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme. Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
4: Per on heu entrat, vos? Adiós, ara compta l'Arnau.
5: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: artista que està seguint l'emergència des de dins. Es tracta de Rosalí Hernández. Ell és documentalista veneçolana...
3: Si tu...
5: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: Si tu...
5: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
3: A la línia recta, bicicleta sense llum.
5: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
3: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
2: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
4: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
2: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
3: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
2: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
4: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
2: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
4: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, pel que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
3: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
5: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
3: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3,5 milions d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
4: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
3: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
5: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia et convenia tenir aquest punt d'informació per, com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi. I bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
3: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.

0: Y-O-U M-E.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Cada any augmenta el nombre de pensionistes i també creix l'import de les pensions. A Osona, més de 34.000 persones en perceben una. Això representa una de cada cinc. En només 14 anys, la despesa destinada a pensions contributives s'ha disparat més d'un 90%, molt per sobre del creixement dels nombres dels beneficiaris. I aquesta situació és conseqüència també que cada cop vivim més anys i que les actuals generacions arriben a la jubilació després d'haver tingut salaris més elevats que les anteriors. Les pensions són una de les grans conquestes de l'estat del benestar. Han permès reduir la pobresa entre la gent gran i també garanteixen uns ingressos dignes després d'una vida treballant i cotització. El gran dilema que es planteja és com serem capaços de sostenir aquest model en una societat que cada vegada té menys persones treballant en proporció a les que ja han deixat el mercat laboral. Les projeccions demogràfiques són clares. La població activa continuarà disminuint en termes relatius, mentre que augmentarà el pes dels majors de 65 anys. Això significa que cada treballador haurà de sostenir una part més gran de la despesa col·lectiva, pensions, però també sanitat, educació o dependència. És un fenomen que afecta a Catalunya, Espanya i bona part d'Europa i que difícilment es podrà revertir només amb mesures com les que s'estan discutint en aquests moments sobre l'edat de jubilació, que es va allargant cada cop més, o també les cotitzacions. Per això és especialment rellevant la reflexió que fa Sandra Álamo, coordinadora de l'Observatori Socioeconòmic d'Osona, en la informació que publiquem avui a l'edició del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès. El futur no passa només per tenir més treballadors, sinó també, sobretot, per generar més valor. La tecnologia, la digitalització i la innovació poden permetre produir més riquesa amb una població activa proporcionalment menor com la que apunten totes les projeccions. Però això exigeix un canvi de model productiu, també més inversió en coneixement, una millor formació dels treballadors i empreses capaces de competir no pels baixos salaris, sinó pel valor afegit als seus productes i serveis. Si volem preservar un sistema públic de pensions sòlid, cal que avui mateix a construir l'economia que l'haurà de finançar en els propers anys. És dilluns 29 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, ja ho sabeu, que si també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, farem un repàs i comentarem quines han estat i també quines són les sèries que més ens han marcat al llarg dels nostres estius a casa nostra. Poc després, a 10:00, farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 repassarem el que sí que vol a les xarxes, ho farem amb l'Andreu Jiménez, i a continuació l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, entrevistarà Ruth Soler i Carme Jiménez sobre la Fira de la Bruixeria de Sant Pau de Segúries. I avui tancarem el Territori 17 des d'Ona Codinenca amb la Laia de Déu, que parlarà amb la Laura Romagosa, directora del Templàrium. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Llet Pasqual va presentar divendres un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar tota la plantilla de la fàbrica de Gurb, en total 86 persones, i també preveu tancar la planta el 31 de juliol, quan passarà a mans de Casa Tarradellas, qui farà la producció de mozzarella. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: La notícia que Llet Pasqual presentarà un ERO per acomiadar els 86 treballadors de la fàbrica de Gurb no ha sorprès a la plantilla, que fa setmanes que es mobilitza i que poc o molt s'ho esperava. Divendres al migdia es van tornar a concentrar davant la planta mentre es feia la primera reunió entre el comitè i l'empresa per aquest ERO. No entenen el plantejament de Pasqual, així ho explica l'advocat col·lectiu Ronda i de la plantilla de Pasqual, Quim Espanyol.
3: Acomiadar treballadors sense cap motiu no té cap sentit. I que tancar la millor planta, la millor i major planta de la indústria lletera que hi ha a Catalunya, requereix d'una justificació més enllà de la mera conveniència d'un empresari que vol guanyar diners. El que ens han d'explicar aquí no és quants dies per any estan disposats a oferir per poder fer el tancament, sinó quin projecte hi ha en la indústria lletera a Catalunya. Ens trobem amb ramaders de Catalunya que produeixen llet i que se n'ha d'anar a Burgos a ser embotellada quan tenim una planta que funciona i que simplement està tancant per la mera decisió d'interès de la direcció de Pasqual.
2: Per poder negociar, fa pocs dies s'ha creat un comitè d'empresa.
3: Si l'empresa ha decidit tancar aquesta planta des de fa més d'un any hauria d'haver obert el procés de negociació, encara que no hi hagués comitè d'empresa. I per aquest motiu, el mes d'abril passat, en el marc de la proposta de tancament que ja es va fer públic, així com els acomiadaments que hi va haver, i davant la impossibilitat de poder negociar col·lectivament, els treballadors van decidir iniciar el procés electoral.
2: Tampoc veuen clar que Casa Tarradellas els incorpori la seva plantilla per la producció de mozzarella.
3: Casa Tarradellas treu públicament que té interès en muntar una planta de mozzarella i que oferirà la continuïtat dels llocs de treball a través d'un procediment legal, doncs, amb elements de peculiaritat, però el cert és que quan se'ls planteja que vinguin a les reunions el que fan és no venir. I quan se'ls...
2: Des de l'empresa confirmen que han presentat la documentació i que ho fan després d'un procés perllongat en què han treballat per trobar solucions que evitin l'adopció d'aquesta mesura. Tot i això, Llet Pasqual manté sobre la taula les ofertes individuals als treballadors per anar a Casa Tarradellas mantenint el salari i l'antiguitat. Demà hi haurà una segona reunió entre les dues parts. Els treballadors diuen que preveuen fer mobilitzacions els propers dies.
0: I el ple de Sant Feliu de Codines ha tornat a fer Front Comú per demanar l'inici de les obres de la variant de Sant Feliu de Codines. Laia de Déu, una codinenca.
4: En la sessió d'aquest passat dijous al vespre, els quatre grups de Sant Feliu han aprovat per unanimitat una moció a proposta del PSC en la qual es dona suport a l'inici de les obres de la infraestructura tal i com està previst aquest mes de setembre. El punt s'ha inclòs per urgència aquest dijous mateix després que l'entitat ecologista ADENC hagi fet públic que aquest juny ha presentat un contenciós administratiu per aturar el projecte de la nova variant. La moció, deia, en la que ha donat suport al ple la infraestructura i rebutja qualsevol intent de paralització de la variant i insta les administracions competents a continuar la tramitació i execució sense més demores i afegeix garantint el compliment de la legalitat vigent i de les mesures ambientals establertes. Escoltem a l'alcalde Pol Cabotí.
5: He estat en contacte amb el Departament de Territori. En principi el calendari previst és el que és que l'inici d'obres comença al setembre i això no canvia, però com sempre en tot procediment judicial doncs ja ara ens han demanat doncs, la informació sobre l'expedient. S'ha fet també aquest anunci per part de l'entitat, però que en cap cas això paralitza res pel departament, a no ser doncs, que el jutge decideixi aplicar mesures cautelars.
4: Tot perquè l'entitat ecologista exposa motius de danys a la natura i del que qualifiquen de manca de visió global. L'entitat afirma que el fet que els projectes de la C-59 s'hagin fet de manera fragmentada han impedit dissenyar un pla de transport conjunt que fomenta l'ús del bus i això, segons l'entitat, afegirà pressió urbanística al nord del Vallès Oriental i al Moianès. L'ADENC també considera que l'administració ha fet una interpretació parcial de la legislació per tirar endavant el projecte sense repetir alguns tràmits. El Departament de Territori ha traslladat a l'Ajuntament que el calendari es manté i a setembre s'haurien d'iniciar les obres.
0: Verònica Ruiz, alcaldessa de les Masies de Voltregà des del 2021, va presentar dijous al vespre la seva renúncia al càrrec. Andreu.
2: Entomarà el tram final del mandat al capdavant del consistori Gil Codina, d'ara Pacte Local, tal com tots dos grups havien acordat en virtut del pacte de govern. D'aquesta manera se segueix el full de ruta previst després de les eleccions municipals del 2023. Amb dues formacions continuaran governant plegades fins al maig del 2027. En les darreres eleccions, el PSC va obtenir 5 dels 11 regidors. Junts va ser la segona força amb 4, mentre que Codina i Son Voltregà van obtenir un representant.
0: I el primer tram de les obres de la variant de Sant Miquel de Balenyà ja està a punt d'acabar, però a l'altra cara de la moneda s'hi troben un grup de veïns del municipi que reclamen més mesures per pal·liar l'impacte paisatgístic. Andreu.
2: Dilluns, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, visitava els treballs de la nova variant de Sant Miquel de Balenyà. Unes obres llargament reivindicades que permetran alliberar el trànsit del nucli urbà davant del problema evident que tenia el poble, però que un grup de veïns considera que per si sola la variant no solucionarà el problema. Un d'ells és en David Altimir.
6: Per una banda, volem aclarir que no és que estiguem en contra d'haver provat de resoldre aquest problema que tenia el poble, que és evident que tenia un problema vinculat al pont antic.
2: Insisteixen que la variant depèn d'una altra obra, que encara no s'ha iniciat i que es tracta d'un nou pas a nivell per l'empresa d'embotits Monells. Sense aquest pas, els camions continuaran circulant pel carrer Bisbe Perelló i el camí Ral. D'altra banda, lamenten que les mesures compensatòries són desproporcionades.
6: Quan hem fet aquesta iniciativa de recollida de signatures per fer aquesta mica de toc d'alerta, per dir, a veure, atenció, quin és l'impacte que té aquesta obra en el paisatge del nostre poble, doncs ens hem adonat que la gent també ens diuen, però com pot ser que hi hagi mesures compensatòries que estan a l'altra banda del poble i no es concentren aquí, que és on, en canvi, hi ha una afectació més real.
2: Per tot plegat, han recollit en una setmana més de 200 firmes on reclamen suavitzar el seu impacte paisatgístic.
6: També ens sap greu que aquesta obra no hagi previst, diguem-ne, aquesta dimensió més humana, també, diguem-ne, de l'ús del territori. Perquè aquí, diguem-ne, aquest eix que hi haurà des d'aquesta rotonda que veiem aquí darrere fins al nou enllaç amb la carretera de Ceba, que és un pas natural de passeig del veïnat cap a aquesta zona d'aquí, doncs quedarà del tot tallat. I ens sap greu que no hi s'hagin previst més llocs de trànsit transversal o de trànsit, diguem-ne, en paral·lel amb aquesta infraestructura per persones o per bicicletes.
2: La variant tindrà una longitud de 830 metres amb dos carrils de 3,5 i ha comptat amb una inversió de 2,3 milions d'euros. La nova carretera s'espera que sigui una realitat l'estiu de l'any que ve.
0: I el govern de la Generalitat ha donat a conèixer els detalls del dispositiu de trànsit i seguretat per les etapes de la Grand Départ del Tour de França. Dilluns, dia 6, la mobilitat es veurà afectada a la C-59, Laia de Déu.
4: Al matí de dilluns 6 de juliol, el trànsit per carretera es veurà afectat des de mig matí fins al pas de la cursa. L'etapa està prevista que comenci a Granollers a les 12 del migdia i es calcula que a partir de les 10 la C-59 quedarà tallada. Depenent de la velocitat del pilot, els ciclistes arribaran a la nostra zona per Caldes cap a 1:15 i pocs minuts després travessaran Sant Feliu de Codines. Deixaran la C-59 per la carretera de Centelles passant per Sant Quirze Safaja, just a tocar de la zona on aquest passat dia de Sant Joan es va donar l'incendi forestal. Tot plegat en un dels esdeveniments esportius de l'any, on el conseller d'Esports, Bernie Álvarez, destacava que tindrà un retorn al país de 100 milions d'euros.
7: Evidentment, el retorn econòmic és important. El retorn econòmic és una forma part d'una de les potes per les quals portem esdeveniments esportius a Catalunya. El Tour té un cost, una part de cànon que s'ha de pagar, com tots els esdeveniments esportius, i costos associats, però l'impacte econòmic que esperem, tenint en compte que les edicions anteriors, com havien sigut per exemple, Bilbao o Roma, estava al voltant dels 100-110 milions d'euros, nosaltres estem convençudíssims de que aquesta cifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts de que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
4: El conseller ha explicat que el cost per acollir aquestes tres etapes del Tour és de 6 milions d'euros, xifra que cal sumar-hi les despeses de mobilitat i els dispositius de seguretat. Tot i així, el conseller en destacava els punts a favor.
7: És la importància des del Departament d'Esports que té el fet de que Barcelona i Catalunya siguin país d'acollida en un esdeveniment d'aquest nivell, no? Un esdeveniment de primeríssim nivell a nivell esportiu, segurament comparable només amb 3 o 4 esdeveniments que puguin arribar a passar al territori. Un esdeveniment en què passa durant 3 dies, mai havien tingut 3 dies al Gran de Parc aquí a Catalunya, havien tingut etapes concretes, hem tingut també moments de la Volta Ciclista d'Espanya i la Volta a Catalunya, en què hi havia, evidentment, una afluència a nivell esportiu de bicicleta gran, però res és comparable segurament amb el Gran de Parc del Tour de França.
4: El Tour començarà dissabte 4 de juliol a Barcelona amb una contrarrellotge per equips. Continuarà diumenge amb una etapa entre Tarragona i Barcelona abans d'arribar dilluns dia 6 a Granollers, en una etapa de muntanya que acabarà ja als Angles, a la Catalunya Nord.
0: I Sant Julià de Vilatort es va convertir dijous en el punt de trobada de jugadors osonencs de primera divisió de futbol, amb la primera trobada de cara a Barrac Andreu.
2: L'associació Vilatort de Blaugrana va omplir dijous el Saló Catalunya amb la primera edició de cara a Barraca, a una taula rodona que va reunir alguns dels principals noms d'Osona que militen a la màxima categoria del futbol estatal. El president de l'associació, Josep Company, en parla.
8: I a través de contactes vam trobar aquí en la comarca d'Osona gent de primera línia de futbol, doncs que ens hi van posar molt bé perquè poguessin fer aquest acte. Una taula que pot donar molt de sí i que la gent no podem gaudir. I és la primera edició de cara a Barraca, i la intenció és fer més coses en els propers anys.
2: La trobada va comptar amb el vilatortí Ferran Jutglà, jugador del Celta, i del porter biguetà del Villarreal, Arnau Tenes, que van repassar les seves trajectòries des dels seus inicis.
9: Jo estic content de que ens ajuntem la gent futbolera que li agrada el futbol i poder tenir una tertúlia i parlar de la meva experiència, les nostres experiències, i jo crec que serà un debat interessant i jo espero que pugui ajudar molta gent i que sigui divertit.
10: Els orígens mai s'han de perdre. Jo sóc, estic molt orgullós de ser biguetà, i si puc aspirar a que la gent pugui tenir un referent de Vic o de la comarca o de qui sigui, pues jo encantat, intentaré explicar el camí fins on he arribat.
2: També va assistir-hi Jaume Torres, el segon entrenador de l'Almeria, que es va quedar a les portes del retorn a primera divisió.
11: Agrair als organitzadors la presència de poder d'una bona representativitat del futbol osonenc. El futbol, per mi, el més bonic és on estan ells, que és poder-lo jugar. Llavors, tot el que som a l'entorn, doncs el que fem és intentar posar mitjans perquè ells es puguin desenvolupar el millor possible, no?
2: La xerrada, conduïda pel periodista del 9-9 Martí Oliver, es va completar amb el també vilatortí Joel Arumí, jugador de l'Olot, i amb Marc Tenes, que va parlar de com va gestionar la seva lesió.
12: Per mi és un orgull poder estar aquí al poble, poder estar present en aquest acte, de xerrar una mica de sobre la nostra trajectòria, com hem pogut arribar fins on hem arribat. Tant l'Arnau i com jo, quan ens van dir que vinguéssim aquí, doncs no hem dubtat un segon, i la veritat que intentaré explicar el meu, l'Arnau el seu, també la sort que hem tingut de poder viure coses junts, i sí que poder, per la meva part, pel tema del genoll, poder explicar una mica el que em va costar a nivell mental i a nivell físic.
2: Es van convertir reflexions sobre l'actualitat esportiva, la realitat del món del futbol o la pressió que poden sentir per ser jugadors de primera línia. Una trobada que posa sobre la taula el potencial futbolístic que hi ha a la comarca d'Osona.
0: L'Helena del concurs musical de cantautors i cantautores catalans organitzat per Ràdio Televisió de Cardedeu va atorgar primer lloc a Pau Culleré amb la cançó Pots venir. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
13: Doncs sí, així és, Ona, i és que va ser molta l'emoció que va acompanyar tota la nit al llarg de les 10 actuacions en directe al plató d'aquesta casa, on finalment, com bé has dit, el cantant de Balaguer, Pau Culleré, va guanyar la primera edició de l'Helenada, el nou concurs musical que ha impulsat Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de la xarxa. El premi, a més d'un xec de 5.000 euros, li permetrà gaudir d'una residència artística al centre de creació Can Bonamic de Sant Esteve de Palautordera i d'una actuació programada pel Festival Tastautors 2027. Escoltem a Maria López, directora de Ràdio Televisió de Cardedeu.
14: Crec que hem de fer una valoració molt, molt positiva, però no només del que ha estat la nit de l'Helenada en si, aquesta gala final, que evidentment sempre doncs, és una cosa que funciona molt doncs, a nivell de seguiment i de difusió, però per mi el que és molt més important realment, més enllà d'aquesta nit de dissabte, és tot el recorregut en si, no? Pensem que hem donat a conèixer 40 projectes musicals diferents de persones que estan d'alguna manera intentant fer-se un espai dins de la indústria musical, que és una cosa complicadíssima de fer, i que nosaltres haguem pogut servir d'altaveu a 40 projectes nous, 40 artistes, i no només posant la seva cançó i donant-la a conèixer, no? sinó parlant amb aquestes persones, donant a conèixer què fan, què els motiva, quin és el seu projecte.
13: A la gala final van participar-hi un total de 10 propostes, 10 artistes que van arribar a la gala final després de que en aquesta edició es presentessin fins a 120 propostes i entre aquestes se n'escollissin 40 de preseleccionades. De fet, els finalistes van ser Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleré, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Eitana i Maya Martínez.
14: La nit de l'Helenada al final doncs, és la cirereta del pastís, no? Que és quan ja tens 10 persones seleccionades, tant per un jurat professional com per l'audiència, que poden fer un directe, i un directe televisiu. De fet, una de les coses que més ens han destacat totes les persones que han arribat a la final és que segurament eren persones molt acostumades a tocar doncs, en espais doncs, petits, amb cert públic, però tot en directe, i que el món de la tele doncs, no deixa de ser un espai que els hi comporta també tota una sèrie d'elements nous, no? Tant a nivell escènic com tècnic, i poder acompanyar-los també en aquest procés doncs, per nosaltres és molt maco, és molt important.
13: Un cop acabades les 10 actuacions en directe, es va obrir la primera ronda de votacions del públic, que va escollir 5 propostes: Eitana, Pau Culleré, Marcòlica, Paula Milara i Maya Martínez. Tot seguit es van posar els comptadors a zero i es van tornar a obrir les votacions perquè el públic pogués escollir el guanyador entre els 5 finalistes definitius. Així doncs, a la segona ronda de votacions, el públic va donar el 5è i 4 lloc a Eitana i Maya Martínez, el 3er a Paula Milara, el 2er a Marcòlica i, com a guanyador final del concurs i en primer lloc, Pau Culleré.
14: Més enllà de qui guanya o qui no guanya, acaba amb una celebració global que és aquesta festa posterior també, no? I per mi és quasi com una festa de la música, més enllà d'una final de concurs. Així que molt feliç per les persones que també van poder arribar aquesta nit, però també molt feliç per les 40 persones que van passar i que si els hi hem ajudat una miqueta a donar a conèixer la seva música i el que volen fer, i doncs mira, amb això la veritat crec que ja ens podem donar més que per satisfets.
13: Com ha dit Maria López, la final de l'Alanada va ser un esforç de més de 60 voluntaris que es van ajuntar per poder crear aquest concurs musical que va reivindicar tant la música en català com la importància d'impulsar la música emergent des de les televisions. Per això, la nit de l'Alanada es va retransmetre per les 35 televisions locals catalanes i per la xarxa Més, on es pot recuperar a la mateixa plataforma.
0: I Setcases obre el nou centre d'acollida de visitants finançat pel Pla de Sostenibilitat Turística. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
15: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a Setcases. En total, el Pla NES, finançat amb fons europeus, ha deixat 3,5 milions d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada a sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
16: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a Setcases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
15: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de Setcases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
17: És un espai cedit per l'Ajuntament de Setcases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació per, com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls hi fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
15: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.
0: I Jordi Cortacans és homenatjat per la seva trajectòria com a delegat de Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses. Isaac.
15: El santjoaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila a l'estacada.
18: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb vols de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent, sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és a Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
15: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al Banc de Sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.
0: I amb aquesta notícia acabem el repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
19: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia i bon dilluns.
20: Molt bon dia, què tal? Benvinguts a l'Espai del Temps. Situació molt estancada. Situació de ple estiu, de calor, en definitiva, una situació molt, no sé com dir-ho, que no ens agrada, que no ens agrada a les persones que ens agrada el temps, perquè és que no hi ha gaire moment meteorològic, no hi ha tempestes d'estiu, no hi ha variabilitat meteorològica, en definitiva, una situació bastant estancada. I calor, les temperatures mínimes són altes, no fa gens de fresca, durant el dia es superen els 30 graus, no sé, un ple estiu, des d'allà fa molts dies, i la situació que no vol canviar, no hi ha símptomes de canvi per enlloc durant els pròxims dies, ni de bon tos, sinó que es n'hi ha consolidat aquest anticicló, aquesta calor, i les poques tempestes de tarda també s'anien consolidant. Però bueno, anem pel dia d'avui, que com deia, les temperatures mínimes no han baixat gaire, són molt suaus, fa unes nits de mal dormir, i avui a la tarda poden creixer algunes nuvolades, sobretot cap a Ripollès, amb algunes tempestes, i a la resta també algunes nuvolades, però poca cosa, cap situació de tempestes més generals ni de bon tos. Temperatures màximes al voltant dels 30 graus, moltes al voltant dels 30 graus, sol i pocs canvis més. Només comentar que pot entrar una mica de tramuntana, entrarà de tramuntana aquests dies, amb algun cop moderat, alta muntanya, però poca cosa més. Aquesta tramuntana farà baixar la temperatura una mica a la muntanya, alta muntanya, però a la resta del territori no es notarà gaire aquesta baixada de temperatures. Això és tot. A disfrutar d'aquest inici de setmana i a disfrutar d'aquest temps que fa tant i tant estiuenc. Moltes gràcies. Adéu.
19: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres sabeu que a partir de 9:45 del matí farem un repàs i també comentarem quines han estat i també quines són les sèries que més ens han marcat al llarg dels estius a casa nostra. Poc després de les 10 farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora i després tot seguit us explicarem les coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 farem un repàs del que sí que vol les xarxes amb l'Andreu Jiménez i després acabarem el programa amb l'Isaac Muntades, on entrevistarà a Ruth Soler i a Carme Jiménez sobre la Fira de la Bruixeria de Sant Pau de Segúries, i tancarem el territori 17 d'avui des d'Ona Codinenca amb la Laia, on parlarà amb la Laura Romagosa, directora del Templarium. Però tot això d'aquí 3 minuts.
1: Per on heu entrat vos ara, compte l'Arnau?
21: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquet.org o a l'Oficina de Turisme.

0: Són 9:45 del matí i, per tant, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, bona.
0: Quan ens treuen de la rutina ens col·lapsem, eh? Quan ens...
1: Una mica, sí.
0: En fi, tot i això, som dilluns i el que no falla mai és una nova edició del 9-9. En aquest cas començarem comentant la portada del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès, que com sempre i cada dilluns tenim una nova portada. Andreu, explica'ns què hi diu avui la seva portada.
1: Doncs mira, avui el titular, el que llegim és: demanen 40 anys de presó a l'home que va matar la seva parella de Prats, embarassada de 4 mesos. Aquest juliol arrenca el judici per un assassinat que va tenir lloc el maig del 2023 en un pis de Manresa.
0: I la imatge destacada, una imatge que també ens queda molt a prop d'aquí de la redacció.
1: A 10 passes
0: a casa nostra.
1: A 10 passes, literal. Doncs Vic està de festa major i va començar aquest dissabte, i bé, doncs una de les activitats que es va dur a terme va ser la crida, i bé, doncs a la imatge doncs es veu a Vic partida en tres colors però aliada en la festa, aquestes tres colles que hi ha aquí a la ciutat de Vic, doncs per la festa major.
0: Doncs Andreu, obrim la mirada i seguim per als diaris, en aquest cas de l'edició del Vallès Oriental del 9-9.
1: Avui el titular és: la xifra de vallesans en formació professional creix més que la d'universitaris. Entre el 2021 i el 2024 augmenten un 13%, mentre que els titulars amb un grau pugen un 9%. I a la imatge destacada del 9-9, doncs, si el divendres vam parlar de la Granollers Cup, que va començar aquest cap de setmana, doncs es veu a l'infantil masculí del balonmano Granollers celebrant la victòria després de guanyar la final del diumenge, i es veuen els jugadors celebrant aquest títol.
0: Doncs Andreu, ara sí que sí, obrim la mirada i comentarem els diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia,
1: que avui el diari La Vanguardia titula: la solidaritat popular supleix les mancances de l'Estat a Venezuela. La resposta oficial al desastre que ha causat almenys 1.450 morts, 17 dels quals espanyols, ha estat lenta i desorganitzada. I la imatge, doncs, d'una notícia tràgica que es va viure ahir a Barcelona, quan una patrulla perseguia un cotxe, un vehicle, que, doncs, perquè s'aturés, aquesta persona que s'estava donant la fuga de la policia va impactar contra un altre vehicle, i això ha provocat la mort, doncs, del conductor del vehicle que estava sent perseguit i del pobre cotxe que estava, i de l'altre cotxe on no estava fent res dolent, i va acabar també morint aquesta persona. Doncs,
0: notícies tristes. Seguim, Andreu, amb la portada del diari Ara.
1: 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. L'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen al carrer o en llocs on els propietaris no deixin que s'empadronin. Aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fix s'ha multiplicat per 12 en una dècada.
0: I pel que fa a la imatge destacada?
1: Doncs, terratrèmol de Venezuela, on, si divendres recordo que hem donat la xifra de 200 morts, ara el que llegíem a La Vanguardia és que hi ha hagut més de 1.450 persones. I a la imatge, doncs, es veu Runa i una noia buscant a persones a veure si poden trobar-se en vida a causa d'aquest terratrèmol, d'aquests dos terratrèmols que va haver-hi al país sud-americà.
0: Seguim ara per la portada del periòdico.
1: Només el 26% dels espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. L'habitatge mitjà a 92 municipis de més de 50.000 habitants val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats més grans, més...

possible sort. D'una a l'altra del somni i rodo el món. I rodo el món, escolta com rodo el món. Superada la síndrome d'Estocolm. Superada i la síndrome d'Estocolm.

collons. De síndromes, pors, traumes, ves quins collons. Ves quins collons, escolta, ves quins collons. La vida, quina feina, també per l'om. I per la seva ombra rodo molt el món.

donava llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: mateix estic buscant a Instagram, perquè ara mateix no recordo la compte d'Instagram, però ho mencionaré. Aquí, sí, la tinc. Vaig descobrir fa poc una compte d'Instagram que es diu Trasinologia, val? I és un noi que té aquesta compte d'Instagram que és increïble perquè utilitza frases icòniques de les tresines o moments de la sèrie per explicar l'actualitat d'avui en dia. Per exemple, va ser Sant Joan el dimecres passat, doncs va haver-hi un capítol de les tresines on, per exemple, va ser un Sant Joan que va fer molta calor, doncs sortia un moment on les tresines comentaven que feia molta calor. Faré una prova, no sé si funcionarà, que és... que posaré l'àudio directament des del meu mòbil i el posaré pel micro, a veure si se sent, val? Per exemple, en aquest cas, posava la descripció, quan te n'adones que després de l'onada de calor fa encara més calor. No sé si s'ha entès molt bé, però bé, és una compte que recomano moltíssim, Trasinologia. No penja tots els dies, però penja en moments especials que realment fa molta il·lusió que...
1: És com, per exemple, acabades també es veu d'altres sèries, s'acosta al Nadal i pengen una escena, doncs, de relacionar aquella sèrie amb el Nadal.
0: Exacte,
1: doncs,
0: sí.
1: En aquest cas el mateix,
0: sí. I,
1: però en el de les, amb les tresines.
0: Exacte. I, Andreu, passarem d'una sèrie de sitcom...

0: però també, no sé per què, potser ser safata de vol m'agradaria moltíssim. Aquesta sèrie, no sé si la coneixes, Andreu, Jetlag?
1: No.
0: Honestament, no la coneixies.
1: No.
0: Doncs és una sèrie, va sortir a principis dels anys 2000 i això és una de les altres sitcoms de TV3 i és bàsicament la mateixa dinàmica, una miqueta semblant a Plats Bruts, però és diferent. Perquè en aquest cas són quatre hostesses de vol, he dit abans safates de vol, està malament, eh? Hostesses de vol, que intentaven, doncs, companyes de pis, que intentaven compaginar, doncs, la feina amb les amistats, amb les parelles i també una vida, doncs, que sempre els hi acabava passant alguna cosa. El repartiment és icònic perquè és té de teatre i les quatre, doncs, al llarg després de fer aquesta sèrie han seguit fent produccions teatrals juntes perquè tenen una química espectacular i realment és que, doncs, en aquell moment poder demostrar que es podia fer, doncs, comèdia més moderna però en català i també de moltíssima qualitat. A mi Jetlag m'agrada molt i et dic, és similar a Plats Bruts, però són quatre hostesses de vol. També a mi m'agraden molt els decorats, perquè és un pis de l'Eixample, no sé, és molt icònic, i també, òbviament, no només són aquestes quatre protagonistes, sinó que també hi ha aquests personatges secundaris que són com les seves parelles, també hi ha un bar que seria una altra part de... És molt similar a Plats Bruts. Si no saps què veure aquest estiu, et recomano que et miris capítols de Jetlag.
1: No, ja tinc coses a mirar aquest estiu, Anna.
0: Ho comentarem dijous a sèries, Andreu, pot ser?
1: El què?
0: El que miraràs aquest estiu?
1: No, no són sèries.
0: Què miraràs aquest estiu?
1: Ja l'estic mirant, no falta parlar-ne. Ja en parlarem després.
0: Ja en parlarem després.
1: Ja hi ha algun moment per parlar-ne.
0: Llavors, passem d'una sitcom a... com es dirien? Gags? A una sèrie de gags? Que parlarem de l'antiga, però...
1: Ara hi ha la nova.
0: Ara hi ha la nova. No sé si us sona, però començarem parlant ara de Vinagre.
2: El canvi climàtic sí, em preocupa. Bé, em preocupa més que la gent no vagi al teatre. Però veritablement el més important és alliberar el chakra. Mireu. La gent no va al teatre. El canvi climàtic. Els pisos no paren de pujar. I les preocupacions se'n van. I com digué la cuqueta, jo sóc la cuca trempada, tot fent baliga balaga.
0: Doncs hem sentit un petit gag de Vinagre i amb un dels personatges més icònics que té a dir, Andreu, que em vaig disfressar de Marçal Xuriguera.
1: Et vas disfressar de Marçal Xuriguera?
0: Per una festa d'aniversari, en aquest cas de la meva germana, que era de Mems, i em vaig disfressar de Marçal Xuriguera. T'he de dir que ho vaig aconseguir bastant. En fi, m'encanta Vinagre i ara s'ha tornat a posar de moda perquè ha sortit la segona part, que és Vinagreta. Però bé, és una sèrie increïble, d'humor irrellevant, que és aquest humor molt propi dels anys 90 i també, doncs, que representava una televisió que no tenia por d'experimentar, perquè, mare meva, hi havia personatges icònics com tenim en Marçal Xuriguera, també tenim les caixeres de supermercat, tenim els venedors de gelats mallorquins, no sé, personatges que m'encanten, que també, òbviament, els hem pogut veure en aquesta segona part, que és Vinagreta. I jo crec que aquella època va ser una època bastant creativa per TV3, perquè cada sèrie, doncs, tenia com una personalitat com molt pròpia i, no sé, era també molt fàcil identificar-la per els primers segons de la sintonia. No sé si ets fan de Vinagreta i de Vinagre, Andreu.
1: Sóc més... Sí, o sigui, no és que ho he consumit a clips, això.
0: Val.
1: Clips que et surten, doncs te'ls mires i et fa... Però de posar-te a mirar la sèrie, no, mai l'he vist. Ha sigut més de veure clips, però clar, és que Bruno Oro fa molta gràcia.
0: Jo...
1: És molt bo.
0: Jo, o sigui, amb Bruno Oro, per mi, no només amb Vinagre o Vinagreta, jo era molt consumidora de Bruno Oro pel seu canal de YouTube, que feia...
1: Sisplau.
0: Que feia els seus petits gags de personatges, o sigui, com és aquell Cayetano...
1: Sí.
0: No,
1: Bruno Oro és...
0: He sigut molt fan de... I sóc molt fan de Bruno Oro i a mi Vinagreta i Vinagre m'ha encantat. T'he de dir que abans que sortís Vinagreta, a vegades als estius ja em posava capítols de Vinagre per sopar, per esmorzar, el que sigui. I...
1: Però una pregunta. Aquestes sèries només te les mires a l'estiu?
0: Clar, aquesta secció jo l'he pensat perquè, en el meu cas, jo... Soc molt consumidora d'aquestes sèries, o abans era molt consumidora d'aquestes sèries a l'estiu, perquè són capítols que són molt frescos i te'ls pots anar posant.

0: per exemple, jo capítols de Plats Bruts o de Jetlag els he vist més de dues vegades i tot i així els segueixo mirant perquè m'encanten. Vinagre, vinagreta, em passa exactament el mateix. Llavors, sí, són sèries que he volgut marcar que les he vist a l'estiu, perquè en el meu imaginari aquestes sèries són d'estiu, però...
1: Val, sí, sí, no t'entenc.
0: M'entens,
1: això
0: no?
1: També passa, la vibe. Hi ha èpoques que et ve de gust consumir segons quin tipus de sèries.
0: Sí,
1: per
0: exacte.
1: Per exemple, Harry Potter. Harry Potter també era per Nadal.
0: Exacte.
1: Ara l'estiu no té sentit.
0: Mira Harry Potter a l'estiu no et representa.
1: No.
0: Però mira un capítol de Plats Bruts i mira, per exemple, el capítol de la platja.
1: Sí, o Mr. Bean.
0: O Mr. Bean. Sí, aquestes sèries mítiques de TV3, no sé, són sèries que per mi representen estiu.
1: Estic d'acord.
0: Llavors, he volgut fer una altra part, que en aquest cas a mi no em representa perquè jo no he sigut molt de culebrons, però aquesta part sí que els hi dedico a les meves iaies i al meu avi, perquè... ells han sigut molt fans dels culebrons i són fans dels culebrons, i jo crec que una de les sintonies que també ha marcat a molts les tardes de culebrons és aquesta.

0: Ja et dic, els estius no només són per riure, perquè també eren dies de passar-te al sofà després de dinar, abans de fer la migdiada, de mirar un bon colabrot. I en aquest cas hem sentit la sintonia del cor de la ciutat, però també, Andreu, podríem parlar de Vent del Pla...
1: N'hi ha molts.
0: ...de Nissaga de Poder... Tu has volgut mencionar un, eh? Home, en especial.
1: Sí, perquè he vist el guió i no estava pas apuntat. Per mi que és el millor col·laborat que ha fet TV3.
0: Per tu la Riera és el
1: la
0: millor col·laborat.
1: 100%.
0: 100%.
1: I tant.
0: Jo t'he de dir que no m'ha enganxat molt cap col·laborat. Ja dic, els meus avis i les meves iaies, molt fans de tots els col·laborats, ara es miren molt com si fos ahir.
1: Ni aquesta...
0: Que és una sèrie que per mi és la sèrie infinita, no sé...
1: Mai acaba.
0: Mai
1: no,
0: acaba,
1: no,
0: mai acaba.
1: És
0: no
1: increïble.
0: Sé com els guionistes de Com si fos ahir, és que passa una cosa i passa una altra. Però El cor de la ciutat, Vent del Pla, són sèries mítiques, els que ja et dic, no perdonaven ni un episodi, i nosaltres, encara que els diguessin que no, sempre doncs, hi havia un moment que sempre tocava doncs, estar... pendents de què passaven els nostres col·laborats.
1: I també un altre que fan a TV3, El paradís de les senyores.
0: Molt, ja et dic, les meves iaies,
1: aquest
0: fans,
1: sí.
0: fans del paradís de
1: jo
0: les aquest, senyores.
1: Aquest
0: els
1: em podria enganxar. No l'he vist, però sí, aquest jo crec que em podria enganxar. I després altres televisions també en fan.
0: Exacte, sí,
1: El Puente Viejo, La Promesa...
0: Tiempos de costura,
1: sí,
0: Tiempo
1: hi ha
0: entre costures, em sembla, podria ser. Sí, sí, no, són moments que...
1: També...
0: que...
1: I ara també s'han posat de moda les turques, fa uns anys. Els col·laborats aquests turcs, també.
0: Sí, també els meus avis també són molt fans d'aquestes...
1: Però la Riera, ona?
0: La Riera, recordo, tu t'ha marcat la
1: jo
0: Riera,
1: recordo,
0: eh?
1: La, és que la mirava cada dia. Era quan arribaves de l'institut, te la posaves, o de l'escola no, perquè encara sortíem a la tarda, la Riera la feien al voltant de les 4. I si no la miraves pel canal 33,
0: oi,
1: després de a l'hora
0: sí.
1: de sopar...
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I ja un cop anaves a l'institut, te la podies mirar
0: a l'hora que tocava. Sí, sí, sí.
1: I els últims i l'últim capítol de la Riera s'esperava a casa, amb un neguit, amb unes ganes. Jo recordo que els capítols duraven que 20-30 minuts, però aquell al final era com... No sé si durava hora llarga, i era, ostres...
0: Era un moment esperat, eh?
1: I tant, sí, sí, de seure al sofà i mirar-lo atentament.
0: Jo t'he de dir que... pensava que no em passaria, però amb el Com si fos ahir... Ostres, alguna vegada l'any passat, als migdies, havia fet una mica de zapping i jo m'havia enganxat al moment del Com si fos ahir i m'havia enganxat, Andreu, eh?
1: Sí, jo és que no.
0: O sigui,
1: la meva mare el mira, però jo no... No,
0: no sé, són sèries d'aquestes que et dius... Passa una cosa i dius, què passarà, no? Encara que no et sàpigues res de la trama,
1: sí.
0: T'enganxen. Andreu, hem comentat sitcoms mítiques. Ara hem comentat col·laborats de tardes d'estiu amb els nostres avis i les nostres àvies. Però també vull fer un forat a la nostra infància perquè també hem tingut sèries mítiques.

0: Doncs òbviament sí, a part del TV3, del 33, que també ha arribat a sortir, parlarem també del Club Super 3, en aquest cas seria SX3, però nosaltres parlarem del Club Super 3. Del
1: Super 3, exacte.
0: A mi, almenys, molts matins, abans d'anar al casal d'estiu, començaven exactament igual que era engegant la televisió, posant el Super 3, perquè a més m'anava molt bé, no sé si tot passava, que com al Territori 17 tenim un rellotge molt magnífic, en el cas de la televisió, que ens va indicant les hores que passen, sempre...
1: El Super 3 també estava posat,
0: hi havia a la part baixa de
1: a la dreta,
0: a la dreta,
1: sí.
0: Hi havia un rellotge i a mi m'anava molt bé, perquè si no arribava tard a l'escola i m'anava perfecte per poder veure si anava bé o malament. Però almenys jo quan començava el dia era esmorzant i almenys jo començava el dia veient Doraemon. No sé si tu començaves d'una altra manera.
1: No el començava d'una altra manera.
0: Per tu també era Doraemon, eh?
1: Sí, el casquet volador, sí. No, era aixecar-te a les 8 del matí. No sé si es feien primer el mic, de 3-4-5
0: sí.
1: minuts,
0: primer
1: i després
0: mic.
1: Anava el Doraemon, i ja si marxaves tard...
0: Una mica tard, enganxaves...
1: No, feien el petit Nicolau.
0: Ostres!
1: Que a mi m'agradava, però no podia mirar perquè, clar, havies d'anar cap a l'escola.
0: I també, si no parlem d'estius, si parlem també de quan algun dia estaves malalt a l'escola, ostres, a mi m'explotava el cap perquè dic... Clar, després quan marxo a l'escola encara fan més sèries per sempre pensar per aquells nens que estan malalts que no poden anar a l'escola aquell dia,
1: no.
0: I llavors hi enganxaves més capítols de Doraemon, em sembla que també enganxaves
1: Les espies de veritat, que era més cap al migdia.
0: Sí, Shaishon.
1: Ui, Shaishon, que bo era.
0: I clar, el món de la Lua, no sé si l'havies vist tu.
1: No.
0: Bueno, mil sèries d'aquestes que, ostres, Rovelló.
1: Però el rovelló la feien quan eren més petits.
0: Eh?
1: No, i quan eren més petits.
0: I llavors les tres bessones també va haver-hi una època,
1: sí,
0: abans
1: però...
0: d'anar al casal d'estiu, que també enganxava les tres bessones.
1: Però jo crec quan eren més petits, eh? Jo és que el rovelló me'n recordo de que el feien al cap de setmana.
0: Sí, i també una cosa que em penso és que, o sigui, aquestes sèries, a part de ser mítiques per la sèrie en si, era també mítica per les seves sintonies.
1: Sí. No, sí, i t'has deixat una. Per mi que els migdies era, per mi, la millor sèrie que hi ha.
0: Quina és, Andreu?
1: A veure, és claríssima. Ara ho sentiràs. Quan vulgui carregar.
0: Ostres! Icònic, Shin-chan. T'he de dir que... Els meus pares, va haver-hi una època que no em deixaven veure en Shin-chan, quan era més petita, perquè...
1: Sí, clar, a veure...
0: Era una miqueta marranot, eh? Era una miqueta marranot. T'he de dir una cosa, perquè des del grup del Territori 17, l'Enric Rubio ens està dient que ell era de Pingu, de Doraemon, Fly, aquest no conec, el petit xef, tres bessones sí, 10 més 2, increïble.
1: Jo, això no sé què és... El tenim aquí, l'Enric...
0: Enric, a veure...
2: És que us estava escoltant i dic, Verge Santa, haig d'entrar aquí, perquè 10 més 2 són els millors dibuixos infantils que poden haver. És que escolteu la sintonia ja directament i vaja.
0: Andreu, no coneixes 10 més 2?
1: No, conec. Ara ho estic buscant.
0: A veure si et sona la cinto. Ostres, Enric, m'has fet un desbloqueig increïble amb 10 més 2,
2: Sí. Us diré que recordo perfectament que jo estava assentat amb una catifa als peus del sofà el primer dia del primer Raimon, i estava amb la meva tieta i la meva mare i recordo que van dir, què és això? I diu, va, una sèrie nova durarà 2 dies. O sigui, ja veuràs. I mira que Doraemon té un dels rècords, si no m'equivoco.
0: Dues dècades ha durat. Mare meva, i ja
1: ha tornat, aquest estiu ha tornat.
2: Ha tornat.
0: Sí, ha tornat, perquè més per la ràdio anuncien que ha tornat Doraemon, o sigui, increïble. Sí. 10 més 2. Dos ratolins són els que trobaràs dins, tindràs
2: dos nous amics. Has de saber comptar. És bèstia, això, eh?
0: Andreu, no et sona 10 més 2?
1: No, juro que no.
2: Eren uns números que anaven a una escola amb dos ratolins, però a més eren dibuixos... Bé, tothom es compra cap a casa, eh? Però aquella època que els dibuixos eren com fets a mà, que no eren per ordinador i tenien aquest caliu, no d'alguna manera, que eren molt adorables, molt ben fets, no? Molt, sense parts tan anguloses com pot ser el manga més recent, saps? I que era molt... Bé, molt acurat.
0: M'encanta. 10 més 2, Rovelló, Pingu. Mira, Pingu...
1: Sí. Jo el Pingu no.
0: M'havia oblidat de mencionar Pingu, però que bo és en Pingu. No, no, no, a més és que...
2: En bucle, pots estar tot el dia allà.
0: Sí, sí, i a més és cert que en Pingu, vull dir, o l'entens perquè t'ho imagines, perquè no hi ha, és a dir, no hi ha paraules. Sí, és literalment això, sí. Vull dir, no hi ha paraules, són sons. És increïble, la veritat. Sèries mítiques. Jo t'he de dir que com les sèries d'abans, no n'hi ha ara, perquè sí que havia, per exemple, mencionat Merlí, però Merlí, Polseres Vermelles...
1: El Polseres Vermelles ja fa molts anys, eh?
0: Sí, però vull dir, són aquestes sèries que, ostres, com les d'abans, no... I mira que ens ha enganxat ara. Tu, Enric, segurament t'ha enganxat més de jove, però nosaltres ens ha enganxat de més grans i...
2: Són bones, són bones. Bé, també hi ha bones sèries que han enganxat molt, com Jo mai, no sé si l'heu vista, però...
1: Sí.
0: Sí, he vist algunes temporades.
1: Sí, jo l'he vist, però a veure... Si, o sigui...
2: Jo no em donava res i després de veure-la, ostres...
1: Però compares amb les d'abans i...
0: Per exemple, és que Mr. Bean ho hem mencionat, però Mr. Bean era bona i també... Quines altres hi havia? D'aquestes de teatre o...
2: Jetlag, Psycho Express se'n parla molt poc, sempre es parla de Jetlag, que ara l'estic reveient a casa, però Psycho Express era brutal. Era,
0: Psycho no sé Express si eren, no em sona. A veure...
2: Era una consulta de psicologia, no sé si era a distància per webcam o alguna cosa així, no ho recordo exactament, però recordo que era brutal i que no, i que realment no s'ha tornat a fer.
0: Sí, ara em vol sonar, però també he de dir que sóc molt friquer d'aquestes sèries, a mi m'agraden molt totes, però no em sona. Però sí que el logo, sí que... Potser aquestes són les típiques sèries que el Canal 33 a vegades les posen, que a mi m'agradaria que posessin més, eh?
2: Sí, infravalorat 33, eh? Jo últimament m'he tornat a enganxar el 33 i és espectacular, a part que tenim la Renaixença allà un parell o quatre capítols, els documentals que fan són superinteressants i la qualitat del... O sigui, en un moment que estem en la televisió, podríem dir que no és tòxic, sí, que sinó lo següent, la gran majoria de grans cadenes, ostres, amb el 33 tenim una qualitat increïble i a més que recuperen programes antics però de molt valor afegit.
0: Per exemple, el mític Kekikom.
1: Ara estava pensant en
2: Kekikom. Ara es torna a fer, sembla, eh?
0: Sí, o sigui, Kekikom era indispensable a casa meva, vull dir, sempre 33, Kekikom, increïble.
2: Hauria estat a les escoles el Kekikom, de fet.
1: Sí,
0: 100%, 100%. Bé, bon repàs, hem fet de sèries. A mi és que m'encanta aquest tema, vull dir, estaria parlant molta estona més, però ens quedarem amb aquestes. Vull dir que ja sabeu que sempre, ara mateix tenim el 3CAT, entreu arxiu...
1: Però no estan totes, eh?
0: No hi són totes, però la majoria hi són. Però, per exemple, aquesta que deia l'Andreu, Psycho Express, no, ja buscaré a veure si la trobo i m'enganxo.
1: L'Enric, jo no sé què és Psycho Express. No.
2: Sí. Ona, us emplaço un altre dia a fer una tertúlia de sèries mítiques que a tothom agrada i ningú es planteja la sexualitat desbiaixada, el masclisme que surt, com Son Goku o d'altres mítiques, que realment és increïble el missatge que donen a nivell negatiu i que no se'n parla.
0: Exacte.
2: Sí que si voleu un dia tertúlia...
0: Ens ho apuntem, Enric. Doncs amb això acabem i doncs una tertúlia més.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ara és el moment d'escoltar la cançó del dia.

0: febrer i al setembre s'haurien d'iniciar les obres.
1: I l'Helena del concurs musical de cantautors i cantautores catalans organitzat per Ràdio Televisió de Cardedeu premia en el primer lloc a Pau Culleré amb la cançó Pots venir, Enric Rubio.
2: Així és, Ona, i és que va ser molta l'emoció que va acompanyar tota la nit al llarg de les 10 actuacions en directe al plató d'aquesta casa, on finalment el cantant de Balaguer, Pau Culleré, ha guanyat la primera edició de l'Helenada, el nou concurs musical que ha impulsat Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de la xarxa. El premi, de fet, a més d'un xec de 5.000 euros, li permetrà gaudir d'una residència artística al Centre de Creació Can Bonamic de Sant Esteve de Palautordera i d'una actuació programada pel Festival Tastautors 2027. Escoltem a Maria López, directora de Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Crec que hem de fer una valoració molt, molt positiva, però no només del que ha estat la nit de l'Helenada en si, aquesta gala final, que evidentment sempre doncs, és una cosa que funciona molt doncs, a nivell de seguiment i de difusió, però per mi el que és molt més important realment, més enllà d'aquesta nit de dissabte, és tot el recorregut en si, no? Pensem que hem donat a conèixer 40 projectes musicals diferents de persones que estan d'alguna manera intentant fer-se un espai dins de la indústria musical, que és una cosa complicadíssima de fer, i que nosaltres haguem pogut servir d'altaveu a 40 projectes nous, 40 artistes, i no només posant la seva cançó i donant-la a conèixer, no? Sinó podent, sinó parlant amb aquestes persones, donant a conèixer què fan, què els motiva, quin és el seu projecte.
2: A la gala final van participar-hi un total de 10 propostes. 10 artistes que van arribar a la gala final després que en aquesta edició es presentessin 120 propostes i entre aquestes escollissin 40 preseleccionats. De fet, els finalistes van ser Monjo Antiquart, Roser Drasaire, Anna Rabassa, Pau Culleré, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Eitana i Maia Martínez. Un cop acabades les 10 actuacions en directe, es va obrir la primera ronda de votacions al públic, que van escollir 5 propostes. Eitana, Pau Culleré, Marcòlica, Paula Milara i Maia Martínez. Tot seguit es van posar els comptadors a zero i es van tornar a obrir les votacions perquè el públic pogués escollir el guanyador o guanyadora entre els 5 finalistes definitius. Així doncs, a la segona ronda de votacions, el públic va donar el 5è i 4 lloc a Eitana i Maia Martínez, el 3è a Paula Milara, el 2è a Marcòlica i, com a guanyador final del concurs i en primer lloc, Pau Culleré.
3: Més enllà de qui guanya o qui no guanya, acaba amb una celebració global que és aquesta festa posterior també, no? I per mi és quasi com una festa de la música, més enllà d'una final de concurs. Així que molt feliç per les persones que també van poder arribar aquesta nit, però també molt feliç per les 40 persones que van passar i que si els hi hem ajudat una miqueta a donar a conèixer la seva música i el que volen fer, i doncs mira, amb això la veritat crec que ja ens podem donar més que per satisfets.
2: Així doncs, la final de l'Helenada va ser un esforç de més de 60 voluntaris que es van ajuntar per poder crear aquest concurs musical, que va reivindicar tant la música en català com la importància d'impulsar la música emergent des de les televisions. Per això, la nit de l'Helenada es va retransmetre per les 35 televisions locals catalanes i per la xarxa Més, on es pot recuperar a la mateixa plataforma.
1: I Andreu Jiménez, fem un repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana a la nostra comarca.
4: Re, 3 a punt ràpid, zona. Finalment es va jugar la tornada al play-off per pujar a l'hoquei Lliga, on el Manlleu va perdre 6 a 4 a la pista al Vilafranca. Per tant, no han pogut pujar de categoria, tot i haver-se sentit campions de Lliga després de fer els deures en la darrera jornada de la fase regular. Un altre punt de curses de muntanya. Aquest cap de setmana es va disputar l'Epic Trail de la Vall de Boí, on dos osonencs han tingut molt protagonisme. En el cas de l'Anna Comet, que el dissabte es va imposar a la prova marató de 42 quilòmetres i 2.800 metres a desnivell positiu, i en Pau Moreno ahir es va imposar a la prova a l'Escall, que era de 24 quilòmetres i amb més de 1.200 metres de desnivell positiu acumulats. I bé, doncs destaca la victòria d'aquests dos nens. I ja per tancar també en ciclisme, Yuna Jiménez debutava als campionats d'Espanya júnior i va acabar en tercera posició. I bé, destacar que la ciclista de Sant Julià reapareixia després d'una lesió a l'espatlla per una caiguda. Per tant, no és un mal resultat acabar en tercera posició en els campionats de júnior d'Espanya.
1: I ara és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Doncs, moment de parlar sobre les coses que passen. Laia, com portem aquest dilluns? Com estàs?
5: Ai, dilluns, és un dilluns molt dilluns, certament. Vull dir, em noto com molt cansada ara mateix.
1: Sí, jo també estic cansada, sí.
5: És com, ja és com el meu cervell està molt fregit, però bé, tu què tal, Ona, com estàs?
1: Igual que tu, és com allò de dir, va, vinga, que queda poc. Realment no queda poc, però és per mentalitzar-me a mi del sí, que queda exacte. Poc, que vull arribar a un punt que encara queda un mes, però no passa res, estem aquí a tope.
5: Tot ho farem.
1: Sí, i ara a l'estiu, al final, canviar de rutina també és com que t'alliberes una miqueta, no? Llavors,
5: sí, jo crec que sí.
1: Sí, sí. Laia, penúltim, coses que passen, de la temporada.
5: Ai, quina pena, eh? A mi és que m'agrada molt aquesta secció, jo m'ho passo molt bé.
1: Penúltim, coses que passen, avui l'hem d'exprimar al màxim, així que comencem.
5: Vale, doncs, a veure, començo per... Tu saps, espero que sàpigues qui és Carlos Arguiñano.
1: Òbviament, òbviament.
5: Vale, doncs, Infobae fa dos dies, jo no sé fins quin punt li va fer una entrevista o no, simplement o van agafar dades random d'aquesta persona, però el titular diu el següent: el desayuno de Carlos Arguiñano a los 77 años. Jo no sabia que aquesta persona tenia 77
1: tant?
5: Anys. Per començar.
1: Doncs està, o sigui,
5: primera
1: prou
5: sorpresa.
1: Bé. O sigui, realment deu menjar molt bé aquest home. Sí, sí.
5: Vull vale, dir... o sigui, pues el titular diu el següent. El cafè, o sigui, ell mateix diu això, eh? El cafè és per als estudiants. A mi m'agrada començar el dia amb un ou fregit, ceba i cap de jabalí.
1: Vale. Espero que el cafè també se'l faci. O potser...
5: Ell diu que no, eh?
1: Ell no, no es fa cafè. Ou fregit...
5: No. Ou fregit...
1: Cebo?
5: Sí, el cafè és que literalment ho diu, eh? Cojo la sartén y pongo un huevo en aceite con cabeza de jabalí y cebolla frita. El cafè és per a estudiantes.
1: Uf, és un esmorzar potent, eh? Realment.
5: Ostres, jo... i és que això dels esmorzars de forquilla, jo els porto malament.
1: Sí,
5: jo
1: també
5: no
1: t'he de dir que quin esmorzar de forquilla més estrany, eh? O sigui, és una esmorzar de forquilla per valents, eh?
5: Collons, sí, per valents, perdoneu per la paraula, eh? Però, vull dir, ell sosté que és la qualitat i que són les claus per començar bé el dia, saps? Mm. Vull dir, prefereix les proteïnes, les saludables, tada, però, o sigui, jo he vist aquest titular i he dit, és que jo esmorzo això i crec que estic vomitant en el segon 1 que m'estic menjant el
1: ou fregit. Sí, sí, a mi, almenys, el cap de porc senglar no sé tampoc com se l'ha de cuinar. No, bueno, vull dir, entenc que és com una carn normal, però no sé...
5: És més dura la carn de jabalí. Això és l'únic que sé, perquè jo no menjo carn d'aquest tipus. Fa molta cuina.
1: No, No. I també és veritat que aquí a la nostra comarca, o sigui, la carn de porc senglar, vull dir, es comercialitza, però fa poc vam entrevistar el propietari de Cala Cinta i també ens va explicar que també hi havia un problema en el mercat perquè no hi havia carn de porc senglar. Llavors, en fi, no, doncs deu ser molt, molt afortunat en Carlos Arguiñano per poder esmorzar cada dia porc senglar.
5: Sí, la veritat és que sí, no sé. Bueno, jo no ho menjaré, espero que ell sí. I ara marxem cap a Itàlia. Va, a mi m'agrada molt Itàlia, sí, és preciós Itàlia en general. Però, bueno, ja el HuffPost fa també justament un parell de dies. Jo a vegades em penso que visc en una simulació perquè el titular res així. Itàlia aprieta a sus socorristes tras varios rescates retrasados por mirar el mòbil.
1: És que havia de passar en algun moment i havia de ser la nostra generació, clar que sí. A veure... O sigui, s'hauria de prohibir el mòbil als socorristes. Vull dir... prohibir no, em refereixo... Si ets socorrista, no pots estar pendent del mòbil.
5: Clar, és que què fas? O sigui, és el pal,
1: no?
5: Vull dir que estàs, la teva jornada laboral era piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, vull dir...
1: O sigui, no sé, per exemple, en el nostre cas, nosaltres sí que tenim el mòbil a prop, però perquè hem d'estar pendents del que passen i, per exemple, de parlar. Ara entres tu, ara... Val, això sí, ho entenc. Sí, sí. Però un socorrista que la seva feina és mirar i protegir...
5: Sí, observar.
1: I observar... Clar.
5: Si no observes, no protegeixes.
1: Clar, vull dir, em refereixo que, o sigui, la seva feina és observar per veure si passa alguna cosa per llavors poder actuar. No està pendent del
5: perquè
1: mòbil.
5: Perquè és la seva feina.
1: Ai,
5: no?
1: La veritat.
5: Vull dir, l'estan pagant, o sigui, vale, sí, jo reconec que potser la feina del socorrista a diari, per sort, no ha de ser la feina més entretinguda i divertida del món. Sí, jo això ho puc entendre perquè tinc amics que han fet i amigues que han fet de socorristes i...
1: Sí, com a molt et vindrà un nen amb una insolació, que s'ha fet una rascada a la piscina...
5: Exacte, cosetes així més petites. O que no té crema del sol.
1: Sí, però clar, no serà aquell rascat allò amb el banyador vermell, el flotador corrent...
5: Sí,
1: el
5: Vigilantes de la Playa.
1: Pamela Anderson, dit no.
5: No.
1: No.
5: Sí, no, no, no és Vigilantes de la Playa.
1: Però...
5: En fi...
1: No,
5: socorristes de Catalunya, si us plau, no utilitzeu el telèfon mòbil mentre treballeu, que no sigui que hagueu d'estar pendents perquè teniu una urgència familiar o una urgència en general.
1: Exacte.
5: Per favor, sigueu una mica coherents.
1: Siguem coherents.
5: I bé, després, bueno, hi ha aquests psicòlegs que jo no sé si anomenar-los de passo que te'n voli perquè s'han tret una carrera i han fet moltes coses, però el RAC1... feia aquest titular. Ismael Dorado, psicòleg. Una persona que se sent valorada en el seu entorn laboral no viu el diumenge a la tarda amb la mateixa angoixa que algú que treballa en un ambient hostil. És que jo això no sé ni per on agafar-ho. O sigui, entenc el que vol dir perquè ho entenc, però jo ho sento molt. A mi em pot agradar molt la meva feina i diumenge em fa pal que sigui dilluns, saps?
1: Sí,
5: diumenge
1: sí, sí.
5: És com un...
1: Clar,
5: és que demà és dilluns.
1: Potser ho enfoca més en el sentit de que, clar... aquelles persones que potser no se senten còmodes amb el seu entorn laboral ja no és més mandra, sinó que és més...
5: Que genera ansietat
1: i depressió.
5: Sí, de dir,
1: ostres, he de tornar a la feina, veure totes aquelles persones que no suporto. Sí, ho entenc, però bé, no sé si és tan necessari fer una... notícies
5: sobre
1: això.
5: Clar, jo tampoc, perquè en el sentit que al final, o sigui, ell diu, si convertim el diumenge en un espai de rumiació, arribarem el dilluns esgotats abans de començar. Bueno, no sé, si el meu cervell pensa, jo què faig? No tinc un botó de l'off.
1: Exacte, tant de bo. O sigui, i a més, la nostra feina, que literalment, vull dir, el cap de setmana pots arribar a desconnectar, però no del tot.
5: No, perquè d'alguna manera o altra estàs pendent, ja sigui per grups, ja sigui per coses que passin al teu entorn, i estiguis tota l'estona pensant, ai, mira, doncs això ho puc explicar dilluns, dimarts, dimecres,
1: exacte.
5: O saps?
1: O he de parlar amb aquesta persona per fer una entrevista, vull dir...
5: Exacte, així estic jo ara.
1: La producció mai s'acaba, sí, és així.
5: Exacte, vull dir, al final és com, bueno, no sé, saps? Vull dir, ell parla de tristesa o apatia, que jo ho entenc, que vull dir, jo he estat una mica en la situació de no voler anar a treballar, a una feina que tenia, però hi vas igual, però jo a mi el dilluns em fa pal.
1: Sí.
5: Ho sento molt.
1: Els dilluns sempre són molts dilluns, són molts dilluns. Sí,
5: I per avui no tenia res més, perquè he estat intentant buscar... Ara estic mirant el mòbil, que ningú em mati, sisplau. Gràcies a tothom. Però per comentar una última cosa, molt rapideta, si la trobo urgentment, perquè... Bueno, et felicito, fill, com sempre, proclamant coses. Total, bueno, et felicito, fill, és de fa 5 dies, vale? Algun diari, perquè el Segre, de fet, traduït al castellà, titulava això, a veure què et sembla aquest titular, eh?
1: Va.
5: Laura García, mejor nota a l'espaz de Lleida.
1: A veure, Laia, és literalment, o sigui, és el diari El Segre, però la seva versió en castellà?
5: Sí, sí.
1: En sèrio?
5: Però no l'he trobat, o sigui, ho he buscat, eh? Vull dir, ho he buscat, jo sempre busco totes les notícies que surten per poder complementar-les i no dir només el titular. Jo crec que l'han retirat, l'han corregida.
1: Uau, estic flipant. A veure, és que vull veure-ho amb els meus propis ulls, eh?
5: I jo crec que l'han corregida ja. Vull dir, o sigui, a mi això, mejor nota a l'espaz, em sembla tan esperpèntic.
1: Després,
5: és que et comentaria moltes coses d'et felicito, fill, però és que necessito que ho vegis. Aleshores, és complicat.
1: Uau, també t'he de dir que... o sigui, a vegades nosaltres, que també algun cop jo pel Territori 17 he fet una traducció literalment simultània, que també és brutal que siguem bilingües per aquest sentit, que podem traduir simultàniament coses. Això és,
5: sí, bueno, 100%.
1: En fi, ens fa superiors, que us que digui.
5: La veritat.
1: Però a vegades tinc una mica de cortocircuit, no sé com es diu en català, curtcircuit, em sembla.
5: Curtcircuit, sí.
1: De cop veig una paraula i dic, no sé com es diu en català, o sigui, en català em costa molt de...
5: Sí, a mi em passen paraules com cigrons i garbanzos, no associo que són el mateix.
1: Pèsols i guisantes, per exemple.
5: Tampoc ho associa.
1: Llit i cama.
5: Això sí.
1: A vegades he dit,
5: Però a mi a vegades que no diuen que són els garbanzos i jo, pues no ho sé, garbanzos, saps? Vull dir garbanzos.
1: Sí, sí. Amb avantatges i desavantatges de ser bilingüe.
5: Sí.
1: Però crec que hi ha més avantatges que desavantatges.
5: Sí, però bueno, ens quedem amb això últim de l'espaz, si us plau. Em sembla tan divertit. Espero que tothom que hagi fet la sèrie li hagi anat molt bé.
1: Exacte.
5: Una nota no decideix el teu futur.
1: Exacte. Teniu molts anys per canviar de feina, d'estudis i el que sigui.
5: Totalment.
1: Exacte. Apa, Laia, que vagi bé. Fins ara. Sí.
5: Ale. Adéu, bona.
6: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Doncs bé, en Guillem Sánchez segueix...
2: El paraís.
1: El paraís, literalment.
2: Crec que ja tornava avui, eh? Ja vaig veure alguna imatge...
1: De comiat, eh? Doncs bé, el tindrem d'aquí poc, justament el tindrem aquí el dimecres. Però sabeu que els tuits mai fallen i l'Andreu avui ens ha portat un recull ben xulo. Andreu.
2: Va, doncs, comencem, no?
1: Clar que sí.
2: Vinga, va, amb en Julio, que parla de la calor.
1: Va.
2: Bro, li dic a la meva mare que si puc entrar a dormir a la seva habitació amb l'aire condicionat, que porto tota la nit despert perquè no puc dormir per la calor, i em diu que em foti. Li he dit que estic fet una me i m'ha dit, burlant-se de mi, et portaré a urgències.
1: Aquestes nits d'estiu, que la que no agafa... O sigui, jo...
2: Que costa dormir-te amb la calor.
1: Avui ha sigut per mi una nit dura, perquè m'ha costat...
2: Però sí que no fa tanta calor la nit.
1: A mi m'ha costat molt perquè era cada cop em despertava de la calor.
2: Som uns exagerats. Aquí a Osona no fa tanta calor.
1: A la nit.
2: Durant el dia sí.
1: Exacte. Què més, Andreu?
2: I un dels temes de l'estiu, les festes majors, que precisament ara aquí a Vic ha començat. Catalunya és un país esquizofrènic, que per festa major a la mateixa plaça on van fotre tralla fins a les 5 del matí et claven a les 8 la despertada amb els trabucaires.
1: Ah, ja ens encanta, eh?
2: Doncs sí, eh? Cultura popular.
1: És que com les festes majors...
2: Hi ha poques coses, eh?
1: Ja és, per mi, la raó de viure les festes majors. No això, però...
2: T'han de viure les festes majors,
1: sí. És molt guai.
2: T'ho imagina't, els altres països no tenen, no, festes majors?
1: Clar, entenc que deuen tenir festes nacionals o...
2: Sí, clar, les nacionals com aquí, però no és la festa major. Per exemple, a Espanya, el resta del territori, les festes patronals que li diuen deuen ser les festes
1: sí,
2: majors.
1: Sí, perquè les festes majores no existeixen.
2: No, ja
1: i
2: t'ho
1: puc corroborar, que
2: són
1: no existeixen.
2: Patron, del
1: sí,
2: patró.
1: Sí,
2: clar,
1: sí,
2: que
1: sí.
2: En veritat la festa major és la festa del patró.
1: Sí, però nosaltres l'hem...
2: Volíem festa... l'hem batejat d'aquesta forma.
1: Exacte.
2: Doncs va, menjar i festa major, dues coses que ens encanta aquí al Territori 17. Una de les meves tradicions preferides, acoplar-me a un dinar d'una festa major que no és la meva i afaltar-me de fideus amb sípia.
1: És que veus, al final és la germanor. També t'he de dir una cosa, perquè hi ha un debat.
2: A mi, mira...
1: De les festes majors obertes a tothom o per la gent del poble?
2: Bé, però jo crec que això és que ha d'estar obert a tothom.
1: Jo, per mi, festes majors obertes a tothom. És a dir, tu, si per exemple, jo en el meu cas, que soc d'Hostalets, obertíssima a les festes majors de Centelles i voltants, com també a les festes majors de Vic, i això, vull dir, jo soc d'aquest tim, però hi ha gent que és molt...
2: Que només vingui
1: que,
2: la...
1: Que només siguin els
2: molt
1: de sempre.
2: Molt selectiva.
1: Sí.
2: Hi ha molta gent així. I va on? Setmana de Tour de França. Portem una pinzellada d'una piulada d'en Joan Carles,
1: eh?
2: Se tens
1: ganes, eh?
2: Si el Tour de França pot començar a Barcelona, què impedeix que el Dakar comenci algun dia a Alacant? A veure, és que clar, el Dakar abans es deia París-Dakar, començava a París,
1: ah.
2: I a mesura que han anat passant els anys, doncs, el Dakar ja no acaba ni a Senegal, a Dakar.
1: O sigui, que s'ha reduït, eh?
2: Bueno, no saps que s'hagi reduït, s'han buscat altres zones per aspectes de seguretat i ara també de calés, perquè fa uns anys es corria a Sud-amèrica i ara es fa a l'Aràbia Saudita. Bueno, que la prova es diu Dakar, però que corren altres deserts. Però bé, és això, el Tour de França, doncs sí, que començarà a Catalunya el dissabte.
1: Estàs nerviós, Andreu?
2: Una mica.
1: Tens ganes, eh?
2: Hi ha ganes, home,
1: hi ha ganes. Serà setmana potser mig monotemàtica del Tour, una miqueta?
2: Una mica.
1: Seguim, Andreu.
2: I va, monotema d'aquest inici d'estiu, el Mundial de Futbol.
1: Va.
2: Comencem. Recordatori, que mirar un partit del Mundial a la tele o qualsevol altra merda durant dues hores gasta l'electricitat equivalent a fer 600 consultes a la IA.
1: Ostres! Heavy!
2: Heavy.
1: Ostres, jo t'he de dir que aquesta xifra no la gasto. Mira, s'ho estalvien.
2: Jo sí.
1: Tu
2: i
1: sí.
2: Més hores.
1: Aquest dissabte vas veure el partit?
2: No hi era.
1: En directe?
2: No. Ahir sí que vaig mirar el Canadà Sud-àfrica.
1: A quina hora era aquest partit?
2: A les 9.
1: De la nit,
2: sí.
1: Jo t'he de dir que el dissabte vaig arribar just a casa, quan s'estava fent el Mundial.
2: Què jugava? Portugal-Colòmbia, a la una?
1: O, em sembla que pot ser que jugués a Espanya.
2: No, Espanya va jugar...
1: Divendres?
2: Ah, va jugar divendres a la matinada.
1: Doncs també vaig arribar a aquella hora. Llavors...
2: Sí, que els van curtir a pals, els uruguaians.
1: No vaig veure-ho, però sí que és veritat que hi havia gent que estava veient el Mundial.
2: Sí, sí, sí.
1: Què més, Andreu?
2: Va, l'Albert ens diu el següent. Mundial. Ara que ja són eliminatòries, començaré a veure partits del Mundial que segur que són interessants. I és el putíssim Sud-Àfrica-Canadà. Perquè Sud-Àfrica i Canadà són dues seleccions molt fluixes que han arribat a aquests encens a causa del nou format del Mundial i bé, doncs, la veritat que no és un... Per exemple, hi ha un Països Baixos-Marroc que té molt més nivell que un Canadà-Sud-Àfrica.
1: Què més, Andreu?
2: I ahir també es va poder adormir respecte a aquest partit. Primer dia amb molt de temps que no haig de matinar per veure un partit del Mundial en diferit o en adormir tardíssim. Se'm farà estrany, però serà només un dia.
1: Sí. Doncs mira, una petita sort, no?
2: Sí, i sobre el partit d'ahir del Canadà, a l'Aniol ens deixa això. Poca conya que el Canadà té jugadors que es diuen Corneli, Eustaqui i Folgueroles. No es pronuncia Folgueroles.
1: Val, però...
2: Sí, és la gràcia.
1: És la gràcia.
2: I acabem.
1: A veure.
2: I dedicatòria per en Sánchez.
1: A veure si ens escolta.
2: Sí, si ens està sentint, és per la persona que crec que més adora i estima i més fan ha sigut en Sánchez. Messi 2026 és com Goku al final de Dragon Ball Z. Hi ha una persona que estarà en contra d'això, que avui porta una samarreta de bola de drac, però bé, ens deixen aquest comentari. I una altra, per acabar. No he vist cap partit sencer del Mundial, em genera molt poc interès, preferiria veure un partit del Barça de pretemporada abans que qualsevol de seleccions, amb l'excepció dels de Messi, que és l'únic que em fa somriure quan veig que continua marcant com un boig.
1: Són coses que mai canvien, Andreu?
2: Mai canvien. Passen els anys
1: i tot segueix igual.
2: I continua marcant les diferències. Sí,
1: exacte.
2: Sí.
1: Doncs, Andreu, moltes gràcies. Ens veiem en una estoneta o...
2: Sí, ens anem veient per aquí a la redacció.
1: Va, que vagi bé. Passen gairebé 7 minuts de 11:45 del matí. I aquest cap de setmana Sant Pau de Segúries acull la 6a edició de la Fira de la Bruixeria, un esdeveniment que ja s'ha consolidat en el calendari de fires de festivals del Ripollès i com cada any continua creixent. Isaac Muntades, bon dia de nou.
0: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, i avui ens acompanya l'estudi de la veu de Sant Joan dues persones, la Ruth Soler i en Chenxu Iagüe, que, com sabeu, són els organitzadors d'aquesta Fira de la Bruixeria de Sant Pau de Segúries. I en el cas d'en Chenxu també fa de bruixot i avui ens ve caracteritzat que ara fora del micro, fent una mica la broma, li deia que semblava una mica en Gandalf el mag, eh? Gandalf el gris, diguéssim, del Senyor dels Anells, que m'agrada molt la saga i m'ha fet molta gràcia, vull dir que bé posat en el paper. Ells dos doncs, ens donaran tots els detalls d'allò que hi podrem trobar en aquesta 6a Fira de la Bruixeria. Bon dia, moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos al territori.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Va, expliqueu una mica els orígens del certamen, com es va impulsar, no sé si sou molta gent a l'organització i quant de temps us porta a muntar-la?
4: Mira, la vam organitzar perquè amb la Carme, que és l'altra organitzadora, ens agrada molt tot aquest tema de l'esoterisme, la màgia, i bueno, tot aquest tipus de temes. I llavors vam dir, bueno, sempre anem a fira, sempre ens agrada mirar-ho, perquè no muntem la nostra fira, i bueno...
0: Va sorgir.
4: Ja fa 6 anys que ho fem, va sorgir, i bueno, aquí estem. Llavors, com a organitzador som nosaltres tres. I per exemple el Chenxu és la part més tècnica perquè porta tot el que és l'àudio, bueno, temes de so i tot, i bueno, evidentment els rituals tant d'inici com de cloenda. I bueno, i amb els col·laboradors que tenim vindrem a ser com una 20a de persones. I el que triguem, bueno, quan acabem ens donem un impàs de tranquil·litat.
0: Que dura poc perquè hi ha el túnel del terror.
4: Efectivament, perquè ara quan acabi la fira, de fet ja hem començat a muntar el túnel del terror, però bueno, ara ens ocuparem, i és cada mig any, quan acabem una cosa comencem l'altra i així. Així va la roda.
0: Chenxu, avui que has vingut caracteritzat, què ens diries de tota aquella gent que... Bueno, jo crec en algunes d'aquestes coses, eh? Vull dir, no diré que no, eh? Vull dir que... Però la gent que no creu en la bruixeria, l'esoterisme, la màgia... És per tots els públics, no? La fira, vull dir que s'hi pot trobar còmode tothom, no?
3: Sí, sí, tant. Aviam, tothom té alguna cosa sempre que, bueno, pots que solucionat o prevenir o coses aquestes. Llavors, allà es tracta de tindre una mica de tot perquè es pugui tant físicament com psíquicament, com... Aviam, hi ha gent que li fa mal no sé què i llavors van allà i troba algú que es dedica a això i que li fa un massatge o li posa una crema, jo què sé, qualsevol cosa d'aquestes així, que clar, és molt important, no? No has d'atendre sempre al metge, el metge. No, jo crec que és com una alternativa natural, no? Per dir-ho d'alguna manera. Llavors, jo crec que tothom pot anar, i llavors, a part de, pues, clar, de les teràpies de passar-s'ho bé realment, perquè allà, aviam, tot és un ritual, es disfruta, un jo que sé, un espectacle de foc, de lo que sigui, és per tothom, o sigui, no fa falta que siguis un bruixot o que siguis, que creguis o que... sinó simplement és passar-s'ho bé i és anar a fer un dia diferent, no? Perquè clar, aviam, normalment la rutina diària, pues, sempre que sigui a casa, a treballar, no sé què, no sé quant. Llavors, tot això pues, surt molt de lo normal i llavors pues, jo crec que la gent disfruta amb aquestes coses així, no? És una mica una alternativa diferent, no?
0: On s'ubicarà la fira? Entenc que és un espai ideal per col·locar activitats i hi ha moltes parades, no? Que la majoria, no sé si venen d'aquí la comarca, entenc que venen de fora, també.
4: Mira, la fira s'ubica en el mateix lloc que sempre ho hem ubicat, que és el pati de les escoles, el carrer Colindant i el parc que tenim al costat. Llavors, sí, el que és de gent que, paradistes que ens venen a oferir els seus productes, intentem que siguin molt quilòmetre zero. A la zona d'aquí del Ripollès tenim molts terapeutes, tenim molta gent remeiera, trementinaires, i llavors volem impulsar tot el que tenim aquí. Evidentment venen gent de fora i ens ve, per exemple, de Lleida, bueno, de molts indrets de Catalunya. I això és. Llavors, de parades, venen com una cinquantena. Tampoc podríem abarcar molt més, però no volem fer una fira molt gran. Tal com ho tenim, ens funciona molt bé, i bueno...
0: I anava a dir que cada dia hi ha un munt d'activitats. La fira s'inaugura dissabte, hem de dir, a les 11 del matí, amb un ritual a càrrec d'en Xenxo. Explica'n, Xenxo, com funcionarà aquest i el de Cluenda, que també em sembla que el fas tu, eh?
3: Vale, sí, mira, bueno, aquests són rituals que és la inauguració. Llavors és la impulsació de donar tota la bona energia perquè funcioni tot bé, perquè tothom estigui content, perquè vagi tot bé, no? Són rituals que és una impulsació de... Per això és la inauguració, no? És una inauguració que, en fi, es fa a través de sempre de la natura, no? De coses de naturals. Aviam, jo cada any faig un ritual diferent perquè, bueno, no es pot fer un sempre igual i tot això, no? Llavors... no puc dir exactament el que faré, però segur que els agradarà a tothom, com sempre. És una cosa que m'agrada fer-ho perquè la gent s'implica, s'ho passa bé, i hi ha molta gent que creu i ve a fer-ho, i llavors disfruten molt, no? Llavors això és el ritual de l'arranque de la fira, que és, diguéssim, el que dic, no? L'energia que porta al resta de la fira. Llavors, dintre de tota la fira, en primer moment, ja posem la olla dels desitjos. Llavors, l'olla dels desitjos, tot el cap de setmana la gent fa el seu escrit amb el seu desig i va ficant-ho amb l'olla. Llavors, l'últim ritual, que és el ritual de la cluenda, llavors es cremen tots aquests desitjos. Llavors, o sigui, és com obrir i tancar, no? Llavors, el tancament és l'explosió de que surti tot volant, no? de que hi hagi energia tot, creada, sí, pel món, no? Perquè es compleixin els desitjos, perquè estigui tot bé, perquè, en fi.
0: També us volia preguntar, activitats, expliquem una mica activitats de familiars, algunes conferències, el concert del dissabte, que tenim poc temps, però m'agradaria que em destaquéssiu el més interessant, sobretot el del dissabte.
4: Mira, tenim moltes conferències, que és el que sempre hem, des de l'inici de la fira, és el que hem impulsat, conferències de teràpies, poden ser d'astrologia, poden ser d'herbes, de tot una mica, per donar també a conèixer els conferenciants i totes les teràpies que hi ha en aquest món. Llavors, també és molt familiar, volem que totes les famílies amb nens, tota la família pugui gaudir de la fira, no sols sigui anar a la conferència, hi ha activitats per nens, hi ha mags, hi ha tallers, hi ha molts tallers aquest any també, d'aigua llunar, que són aigües preparades amb l'influència de la lluna, hi ha màgia, hi ha ritual de tambors, hi ha molts espectacles pel mig, volem donar molta activitat a la fira, que la gent ara comences per un cantó i et fan uns trucs de màgia amb el mag que és itinerant per tota la fira, com et trobes la,

0: de Segúries, i ens ho han explicat doncs, la Ruth Soler i en Chenxu Yagüe, que són dos dels organitzadors, que doncs, volem agrair que hagin vingut aquí a Sant Joan i que vagi molt bé, que segur que anirà molt bé i farà molt bon temps, que això també...
1: Això esperem.
0: Això també sembla que serà una cosa important, però m'han dit que sí, que farà bon temps, i si no...
1: Perfecte.
0: Fem algun ritual perquè funcioni.
1: Bueno, i si
0: perquè
1: no,
0: funcioni.
1: Sols a les clarisses, que cada any ho fem.
0: Exacte. Va.
1: A vegades funciona, i altres no, però bueno.
0: Doncs una abraçada a tots, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies,
2: gràcies
1: a tu, Isaac.
2: Gràcies igualment, i salut, i moltes gràcies.
0: Gràcies.
3: Passen 2 minuts de 3:15. I avui parlarem del Templàrium, la Festa del Foc i de l'Aigua, dels més menuts a Caldes de Montbui, i ho farem amb la Laura Romagosa, la directora de l'espectacle, Laia.
4: Doncs bon dia de nou, Ona. Doncs sí, tinc aquí a Laura Romagosa, com bé has dit, per parlar del Templàrium, perquè ja queda ben poc perquè es diu aquest Escaldàrium per infants. Però bé, primer de tot, bon dia, Laura, i moltes gràcies per ser aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca.
5: Hola, bon dia, gràcies, Laia.
4: Bé, aviam, per començar, per qui no ho sàpiga, perquè aquí ens escolta molta gent... Què és exactament el Templàrium?
5: A veure, el Templàrium és l'espectacle per infants i joves de la secció infantil i juvenil del Vall de Diables de Caldes, que van, en un moment donat van demandar doncs, de tenir el seu propi espectacle, ja que els adults teníem l'Escaldàrium, i es va començar a construir el que actualment és el que actualment és el Templàrium. El Templàrium no deixa de ser una festa de foc i aigua, molt semblant a l'Escaldàrium, però amb la seva pròpia llegenda, les seves danses i, pues això, la seva idiosincrasis.
4: Clar, i ara m'explicaves, no, danses, igual que el Templàrium, però funciona diferent, no? Perquè no crec que sigui el mateix tipus d'espectacle.
5: No, a veure, funciona una mica diferent. A l'Escaldàrium hi ha una dansa de foc, una d'aigua, una de foc, una d'aigua. En el Templàrium fem totes les danses de foc seguides, i després fem les danses d'aigua. I al final surten uns personatges que són les remeieres.
4: Vale, clar. I aleshores, com és que s'ha fet aquesta distinció entre danses de foc i d'aigua?
5: Doncs ja que és un espectacle per infants i joves, doncs els propis infants i joves de la colla van demandar de poder també anar ells a posar-se sota l'aigua. I llavors vam creure que, pues, que era genial fer totes les danses de foc seguides, que després els infants i joves de la colla es poguessin canviar i poguessin també disfrutar de les danses d'aigua.
4: Clar, i jo, pel que sé, aquest any hi ha una gran novetat, que és, tu ho has comentat abans, però és la llegenda. Fins ara no hi havia llegenda. Com és aquesta llegenda? Com s'ha gestat?
5: Aquesta llegenda ha portat feina i ben bé 2 anys de treballar-la, parlar-la, discutir-la. I la llegenda, doncs, ens hem inspirat una mica en el que vindrien a ser els elements de la natura, i el que reflecteix és com la natura s'enfada per com estem fent ús d'aquesta natura, com estem fent ús del planeta Terra, i crea unes plagues, que són les danses de foc. En aquestes plagues, doncs, succeeixen un seguit de catàstrofes que van empalmant-se una amb l'altra fins que arriben les danses d'aigua, que és en el moment en què el poble se n'adona de que no estem fent les coses bé, i llavors és quan decideixen unir-se, ajuntar-se, fer un front comú en contra d'aquestes desgràcies.
4: I, clar, abans m'has parlat de les remeieres. Quin paper tenen en tot això, les remeieres?
5: Vale, les remeieres surten al final de tot l'espectacle perquè són les responsables d'unir el poble, són les responsables del coneixement envers la natura, i són les responsables de perdona, eh? són les responsables al final de donar el coneixement al poble perquè entenguin com funciona la natura, tot i que al final no és ben bé aquest, però el deixarem així a l'aire.
4: I clar, entenc, per qui no ho sàpiga i qui no hagi vist mai un Templàrium, és el 5è any, si no m'equivoco, però al final hi ha els mateixos elements que l'Escaldàrium o hi ha elements diferenciadors?
5: A veure, l'Escaldàrium té la seva llegenda, que és com es crea l'aigua termal de Caldes. El Templàrium no gira tant per aquí la cosa. És més un tema més potser pedagògic de fer entendre a la gent

0: que tenim una força tots junts, tenim força, i que si no fem alguna cosa, doncs la natura es revelarà. Llavors, té aquest punt més enfocat en la natura, en quines conseqüències té l'efecte de les persones en la natura.
1: I hi ha alguna... Ens pots explicar alguna dansa o algunes danses perquè la gent sàpiga com funciona o què és el Templarium més a fons?
0: Sí, tant. A veure, la primera dansa, el que succeeix en aquesta dansa és que hi ha un remor a terra i apareixen unes paneroles. Aquestes paneroles creen el caos a Caldes i bàsicament és això, la primera dansa. Llavors la segona dansa reflecteix el que és la terra escardança, i sortint la lava de sota de la terra, doncs amb molta força, amb brolladors de lava. I la tercera dansa representa el vent, el fum tòxic que desprenen aquests brolladors de lava. I després la última dansa se suposa que és la unió de totes aquestes plagues que s'uneixen i creen el caos absolut. Llavors apareixen les danses d'aigua, que és quan després de totes aquestes plagues la terra queda erma, tot queda desolat i l'aigua comença a ploure, la gent se n'alegra, però resulta que és una aigua torrencial. Llavors s'han d'unir al poble per poder combatre aquesta aigua torrencial.
1: I, clar, hem analitzat les danses, però aleshores els infants què fan en aquestes danses? Què és el que fan els infants i els joves?
0: A veure, principalment xalar-la molt fort i cremar molt, bàsicament. Sí, perquè en el cas dels infants i joves no poden tocar pirotècnia, no poden manipular-la, llavors per això estem al voltant d'aquests infants, que ara em sembla que són uns 35, estem uns 50 i pico adults, que som els que estem gestionant tot el que és la pirotècnia, en quin moment entra cada infant, en quin moment li toca cremar i en quin moment no. Ells bàsicament venen als assajos per aprendre's com funciona la dansa, com han de dansar, i el dia del Templarium, pues això, xalar-la moltíssim.
1: Clar, perquè ara m'explicaves, clar, al final tu ets la directora enguany del Templarium, i ara m'explicaves que hi ha una cinquantena d'adults gestionant això, i jo em pregunto, com és ser la directora del Templario?
0: És molt interessant, de veritat. és molt enriquidor i molt interessant, però és potent, és molta feina. La gran sort és que al meu costat tinc una comissió, que és la Comissió Templarium, que són voluntaris igual que jo de la colla, tant adulta com pares i mares de la secció infantil i juvenil, que són els que ens encarreguem de gestionar-ho tot durant tot l'any. Llavors jo, la meva figura és els assajos, està englobar-ho tot, tenir-ho tot, tenir la informació, i en els assajos doncs estar al tate del que passa i corregir errors, però bàsicament la feina la fem tota la comissió. I comencem ja, quan s'acaba el Templarium d'un any, doncs l'any següent ja comença, o sigui, el dia següent ja estem començant a pensar.
1: I els adults en concret quina funció tenen? O sigui, hi ha funcions diferents per cada persona o per cada grup de persones adult d'aquestes 50?
0: Sí, a veure, en l'espectacle ens dividim en dos grups. Hi ha un grup que està el que diem el backstage, és la zona de seguretat del Termàlia, de davant de l'edifici del Museu Termàlia, i l'altre grup està a la Font del Lleó. Llavors aquests dos grups, hi ha uns encarregats d'encendre la piro, uns altres de subministrar la piro als infants, uns altres d'estar pels infants. Hi ha diverses tasques que estan al voltant, que són això, els encarregats de que l'espectacle funcioni bé. Posem que més o menys, doncs això, si hi ha uns 50 i pico persones, doncs 20 i pico en un costat, 20 i pico a l'altre, i totes això, pendents de que l'espectacle surti com ha de sortir.
1: I, clar, jo no em preguntava, queda poc pel Templarium, sensacions?
0: Sensacions? Bones. Esperem que bones. Bé, a veure, portem ja uns quants assajos i crec que els infants i joves ho tenen tot. És que els infants i joves són els que ho saben millor tot, els que ho fan millor. I amb aquests no hi ha cap mena de problema, els tenim, vamos, sí, encantadíssims de sortir, emocionadíssims i preparadíssims. I amb els adults, doncs, hem hagut de fer uns quants assajos només adults per poder tenir les coses clares, i les sensacions de moment són bones. Encara ens queden uns assajos, que seran assajos generals, que vol dir que farem totes les danses, i esperem acabar d'arreglar així les cosetes que hem d'arreglar, però bones, bones sensacions, i tant.
1: I ja, ja per anar tancant, Laura, clar, és el Templarium per infants, normes i consells de seguretat. Poden entrar adults? No hi poden entrar adults?
0: A veure, les normes de seguretat. És un espectacle que és per menors de 16 anys. Tot infant o jove que tingui de 16 cap a baix pot entrar. Adults sols no han d'entrar. Algun adult que acompanyi algun infant que és molt petit, doncs cap problema, sempre i quan doncs tinguin en compte que és un espectacle pensat per infants i joves. A la plaça els únics adults que hi han d'haver són els que acompanyen els infants i joves.
1: I ja per acabar, si algú s'està plantejant o pensant venir al Templarium però no les té totes, què li diries? Què es trobarà?
0: Es trobarà a la primera part de l'espectacle foc, molt de foc, controlat al centre de la plaça, important. O sigui, podrà gaudir, si a algú no li agrada el foc o no li agrada ficar-se dintre el foc, podrà gaudir veient-ho des de fora. I la segona part, molta aigua. Consells, no portar el mòbil a sobre. Importantíssim, perquè sempre hi ha gent que després et venen el mòbil. Doncs, sobretot, important, no portar el mòbil a sobre i disfrutar molt de l'aigua.
2: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11 i us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus d'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i l'incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Gairebé mig miler de persones es van aplegar dissabte al migdia a Planoles per homenatjar Jordi Pujol, qui va ser president de la Generalitat de Catalunya per Convergència i Unió durant 23 anys. L'acte el va organitzar la Joventut Nacionalista de Catalunya i la JNC Alumni, l'associació que agrupa militants i antics militants de les joventuts nacionalistes que van escollir el municipi planolenc per haver acollit 23 escoles d'estiu de la JNC, convertint-se en el punt de trobada del nacionalisme juvenil català. Pujol, de 96 anys, va escriure un discurs de 4 pàgines, però pel seu delicat estat de salut, va llegir-lo la presidenta del Consell Nacional de la JNC, Carlota Montfort, mentre ell ho seguia des de la primera fila. En el discurs, Pujol cridava a integrar els immigrants que venen a Catalunya. Deia que Catalunya sempre havia tingut una realitat plural, diversa, complexa i que la força del país no ha estat mai la uniformitat. L'expresident va voler que se'l recordés per haver intentat servir Catalunya i pràcticament no es va fer referència a la seva situació judicial, amb l'única excepció del secretari general de la JNC, Aleix Agustí, que va dir que alguns intentaven embrutar la seva imatge i que tenien molta barra. No va haver-hi referències a la situació política actual ni al procés independentista. A l'acte van assistir molts pesos pesants de Junts, com Jordi Turull, Albert Batet, Joaquim Forn, Anna R, Mònica Sales, Irene Rigau, Marta Pascal, Jordi Monell, Jordi Xuclà, Jordi Cominal, Albert Batalla o el seu fill, Oriol Pujol.

0: el nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
1: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23.

Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El Sant Joaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits a Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila a l'estacada.
2: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Vam fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent. Sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
1: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al banc de sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindria l'ajut dels 25 cèntims per litre. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. I els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i també el personal del centre, i els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures, coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I la Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució i ús de productes estètics il·legals en clíniques de diversos punts de l'Estat, entre elles Barcelona. Hi ha 3 persones detingudes i 7 més investigades per presumptes delictes contra la salut pública i estafa. La investigació va començar arran de la detecció de 40 quilos d'àcid hialurònic amb anestèsic local procedent d'Àsia i sense autorització comercial a la Unió Europea. En total s'han intervengut 278 productes. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: sigut tu.
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3 milions i mig d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
4: Un centre que doncs, compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
3: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
5: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació, però com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que és referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
3: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu, obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Gairebé mig miler de persones es van aplegar dissabte al migdia a Planoles per homenatjar Jordi Pujol, qui va ser president de la Generalitat de Catalunya per Convergència i Unió durant 23 anys. L'acte el va organitzar la Joventut Nacionalista de Catalunya i la JNC Alumni, l'associació que agrupa militants i antics militants de les joventuts nacionalistes que van escollir el municipi planolenc per haver acollit 23 escoles d'estiu de la JNC, convertint-se en el punt de trobada del nacionalisme juvenil català. Pujol, de 96 anys, va escriure un discurs de 4 pàgines, però pel seu delicat estat de salut, va llegir-lo la presidenta del Consell Nacional de la JNC, Carlota Montfort, mentre ell ho seguia des de la primera fila. En el discurs, Pujol cridava a integrar els immigrants que venen a Catalunya. Deia que Catalunya sempre havia tingut una realitat plural, diversa, complexa i que la força del país no ha estat mai la uniformitat. L'expresident va voler que se'l recordés per haver intentat servir Catalunya i pràcticament no es va fer referència a la seva situació judicial, amb l'única excepció del secretari general de la JNC, Aleix Agustí, que va dir que alguns intentaven embrutar la seva imatge i que tenien molta barra. No va haver-hi referències a la situació política actual ni al procés independentista. A l'acte van assistir molts pesos pesants de Junts, com Jordi Turull, Albert Batet, Joaquim Forn, Anna R., Mònica Sales, Irene Rigau, Marta Pascal, Jordi Monell, Jordi Xuclà, Jordi Cuminal, Albert Batalla o el seu fill, Oriol Pujol.
3: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%. Tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics, l'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut dels 20 cèntims per litre. Doble sinistralitat aquest matí a les carreteres catalanes. A l'AP2, a Montblanc, un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió ha deixat 7 ferits, un de greu i 6 de lleus i un passatger mort per causes naturals no relacionades amb l'accident. D'altra banda, a la C63, a Brunyola, ha mort el conductor d'un turisme, un home francès de 46 anys, en una sortida de la via. Amb aquesta víctima ja són 66 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. I primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen 2 joves que presumptament van agredir sexualment 2 menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a 2 noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre i els 2 homes van fugir corrent. Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata que les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny, més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El Sant Joaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits a Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila a l'estacada.
3: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Vam fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent. Sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
2: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al banc de sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.

0: vull sambar, jo vull sambar.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. El claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3 milions i mig d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
2: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
1: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim a l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
3: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació, però com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que és referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls hi fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
1: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
1: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
3: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
4: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
1: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost.
3: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les admetien després a deutes abusius.
1: En cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
3: El Teatre GREC de Montjuïc, Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
1: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
5: Va superar el play-off de Sens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
1: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els 2 Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa. Algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
7: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
8: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
7: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
1: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
3: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
9: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
3: Folqui ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que els situen al 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
0: Notícies en xarxa.
1: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
1: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
10: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar, sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
1: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
11: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
4: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
12: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
1: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
1: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
13: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
14: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
15: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
13: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
1: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
17: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
16: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes estucaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
18: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
1: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
19: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
20: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
19: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell-Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
1: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
3: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
0: Notícies en xarxa.
1: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una vuitantena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
21: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis, gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
22: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo com a estudiant això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
23: Aquests pisos com aquest, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
21: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels premis als projectes innovadors de Càritas Espanyola.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïbles atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
1: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
1: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera de Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El GREC també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del GREC, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
2: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el GREC. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre GREC el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
1: I a una de les propostes d'aquest GREC, Alec Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Alex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
6: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
5: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival GREC que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
1: Encara a Barcelona, la capital catalana, esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
8: Ens fa falta molt parc d'habitatge, hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
3: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
24: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
25: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
26: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
24: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I al Barça d'hoquei patins s'ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'Hockey Lliga Masculina, amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27, en el darrer quart va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
4: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
24: En ciclisme, Marcel Camprubí va proclamar-se ahir a Sabinyànigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camprubí.
7: Final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adaptaba muy bien a mí este sprint, y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
24: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
1: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: La fisioteràpia a l'odontologia.
27: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
12: Salut Activa.
28: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
29: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis, també. o que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema i, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
13: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
1: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
3: Des que va començar la temporada de bany ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
15: Per molts socorristes que tinguem, per molta normalitat que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre amb situacions dramàtiques.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a 2 adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien 2 joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
1: Alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
3: El Teatre GREC de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals des d'avui i fins dimecres.
1: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
24: Va superar el play-off de descens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
1: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya Central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, i tanmateix al prelitoral barceloní, entre els 2 Vallesos i el Baix Llobregat, és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i el gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 dècimes fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
1: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
0: Notícies en xarxa.
1: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
1: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
17: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
1: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
18: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
1: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
4: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
7: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
8: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
7: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
19: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
20: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
21: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
19: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
7: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
22: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern al Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
23: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
22: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
25: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
26: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
25: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
7: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
4: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde Daniel Gràcia.
9: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
4: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
7: Són 3:15. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
7: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
11: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
12: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostumen entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
11: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
0: Notícies en xarxa.
1: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
2: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilota amb marca

0: Que això es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
2: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades al 2015.
1: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts de lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
2: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
1: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles, amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
2: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
3: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
2: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el Grec.
1: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: Les galeries subterrànies del Castell de la Sudà, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
5: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
4: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
6: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinach, ho valoraven així.
7: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
8: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
6: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida a l'última temporada com a cedit. ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'Hockey Lliga Masculina, amb 26 dianes. Serà blaugrana fins

0: Fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, tots va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
1: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugués ser una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
0: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
2: Veníem amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i ha anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme i després de la cresta ja, fins i tot les baixades, no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències i les pulsacions se m'han disparat és aquest tros final, baixada, anava fa molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
0: Cirabella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
3: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes dels carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis que té prorrogar aquestes ajudes.
2: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
1: El Consell de Ministres, per cert, també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona, recordem, arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ara fa només 15 dies, han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
3: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: Per cert, que a la Catalunya Central aquest estiu es posa en marxa una prova pilot per reduir els incendis. Els tractors que estiguin treballant al camp portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp. A més, també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència. L'objectiu és actuar sobre un foc tan ràpid com sigui possible, i és que la meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els propaguen màquines de sega. Avui que el govern veneçolà ha elevat a 1.450 la xifra de morts pel poble del terratrèmol, 17 d'ells són espanyoles. Les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. I alliberen 6 dones víctimes d'explotació sexual al desmantellament de 2 xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'ha detingut 23 persones. L'operatiu anava de la següent manera: captaven les dones dels països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien aquí a deutes abusius i unes condicions infrahumanes.
0: Notícies en xarxa.
4: Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
5: A la línia recta, bicicleta sense llum.
4: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom 29 de juny de 2026, i un dia com avui de 2020, Correus posava en circulació un segell dedicat a la matemàtica escriptora i mestra de nenes, Maria Andreça Casamayor de la Coma. Nascuda a Saragossa l'any 1720, la setena de 9 fills, va ser educada segurament per un pare escolapi com a tutor particular que acollia a casa seva. No se sap gaire sobre la seva infància, però sí que a l'edat de 17 anys va escriure dos textos sobre aritmètica. El primer es deia Tirocinio Aritmético, Instrucción de las Cuatro Reglas Llanas. Es tracta del primer manual científic publicat per una dona a Espanya i converteix a Maria Andrea Casamayor en l'única científica espanyola del segle XVIII de la qual es conserva un llibre imprès. El firmava amb el pseudònim masculí Casandro Mamés de la Marca i ara Oia, un anagrama del seu nom. El seu llibre públic es titulava Per a si solo i era un manuscrit d'un centenar de pàgines sobre aritmètica avançada. No es va arribar a publicar i no es conserva, però les fonts diuen que incluïa taules d'arrels per poder fer càlculs sense fer servir l'àlgebra. Amb la mort del seu pare i d'un amic i col·laborador seu, es va quedar sense suports. A diferència del que era habitual per una dona de la societat saragossana, Maria Andreça ni es va casar ni va entrar a l'església, així que la resta de la seva vida va treballar per guanyar-se la vida. Va ser mestra de nenes i durant bona part de la seva vida mestra de primeres lletres a les aules públiques de la ciutat. Com a part de la seva retribució, se li va facilitar una casa on va viure. Maria Andreça Casamayor és un exemple de l'aparició a Espanya de dones científiques que es va donar a Europa durant la Il·lustració, com les italianes Maria Agnesi, Laura Bassi o les franceses Sophie Germain o Émile du Châtelet, tot i que Espanya 48, és l'únic cas conegut. Ian Paice, a Nottingham, al Regne Unit, és el bateria de Deep Purple, Whitesnake, Paice i Aston and Lord. Nosaltres de totes les cançons de Deep Purple n'hem escollit una que evidentment tothom coneix, Smoke on the Water.

comte de Mataplana ne tenia dos cavalls. L'un era blanc com la gebre, l'altre fosc com el pecat. Mal haja lo cavall negre, ben haja lo cavall blanc.

0: I aquest pròxim divendres el claustre del monestir acollirà l'espectacle inaugural del Festival del Comte Arnau. La 31a edició del festival s'engega amb la nova interpretació de la llegenda del Comte Arnau. Aquest cop de la mà del pianista Manel Camp i el cor de Mas d'Osona i de l'actor i cantant Joan Crosses, aquí ja tenim amb nosaltres. Hola, Joan.
1: Hola.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: No és el primer cop que estàs a Sant Joan i hem sentit la teva veu ressonar pel claustre del monestir.
1: Sí, ja fa anys d'això, eh?
0: Amb en Manel Camp vas a ser-hi el 2007, a més amb l'espectacle que ha derivat en aquest segon que presenteu, però no sé si havia estat abans també, potser de narrador en algun moment, de l'obra ben bé del Comte Arnau.
1: Jo era, diguem, el primer muntatge que vam fer amb el Manel, que va ser un encàrrec precisament de l'Ajuntament de Sant Joan. Sí. I es va fer un disc, però aleshores, esclar, només era jo i l'espectacle durava mitja hora. I ara aquesta vegada s'ha ampliat també amb poemes, amb música, i s'han fet arranjaments, el Manel ha fet arranjaments pel cor d'homes. I aleshores intervenen els tres elements, no? Diguem, com tres personatges diferents que van narrant la llegenda.
0: T'he de dir que personalment penso que va ser un gran encert enregistrar aquell muntatge que vau fer, perquè se n'han fet moltes de gravacions del Comte Arnau, però com aquella que barrejava també la recitació amb música i tot, no, i l'hem fet servir mil vegades a l'emissora cada estiu per il·lustrar, doncs, moltes coses relacionades amb el Comte Arnau.
1: Va ser un plaer. És que concretament va ser que l'Ajuntament ens va dir, ens va llogar per fer un concert, ell i jo. I diu, si poguéssim incloure una cançó sobre el Comte Arnau,
0: sí.
1: I ens ho vam agafar en sèrio, no? Doncs vam buscar poetes, vam buscar, bueno, sobretot Maragall i Verdaguer, i vam fer aquest muntatge de mitja hora. I aquest ha esdevingut ara, doncs, hi ha un muntatge més gran, amb tots els 35 o 36 homes del cor d'homes, i i bé, ja, diguem, en tota la plenitud, i hi hem pogut incloure també en Segarra. Josep Maria Segarra, sí.
0: Doncs tot això fa gairebé 20 anys, ja, d'aquell primer, i ara, amb aquest que hi heu afegit al cor...
1: No ho recordo, però sí,
0: 2007.
1: Ser, uns quants anyets, sí.
0: Pot semblar obvi, però també volem que ens ho diguis, perquè segurament tu ho veus d'una forma, doncs, bueno, millor que nosaltres, però quin paper juga exactament el cor?
1: El cor, bé, hi ha un personatge que cita Maragall constantment, que són les veus de la terra, que sempre fan de contrapunt al Comte Arnau, sempre li estableixen una dialèctica. Aleshores, dramàticament, era molt potent que aquestes veus de la terra fossin, tinguessin aquesta presència, i sobretot les veus masculines, que li donen aquesta força telúrica, no?, de la terra, no? I aleshores em va semblar que era molt interessant convertir aquestes veus de la terra en un cor d'homes, no? I aleshores el Manel va escriure cançons basades en textos de Maragall, que van fent el contrapunt al Comte Arnau, no? I quan per exemple Dalais el rebutja, doncs les veus de la terra li diuen, escolta'm, no ho has aconseguit, no? I què faràs ara per... sí, sempre li fan de contrapunt, no? I quan sedueix a Dalaisa, les veus de la terra diu, i ara què faràs, què voldràs, no? És allò, doncs vull fer roure que s'arrebla i obre la copa en l'espai, no? I les veus li diuen, els roures viuen i viuen, però també compten els anys, o sigui, sempre li fan de contrapunt, no? I això em va semblar molt, molt, molt interessant, no?
0: Estem acostumats per això a que siguin tres, no? Podrien ser tres actors o actrius que han fet de veus de la terra, clar. El fet de que hi hagin 35 persones fent aquest paper, ostres, deu Bueno, deu ser un contrapunt molt important, no?
1: Sí. Clar, és que la terra és molt potent, no? I més aquí, a Sant Joan, no? Que no és solament la terra com a força tel·lúrica, sinó com a força de llegenda, no? Aquesta cosa, no? D'aquesta cosa del seny i la rauxa, no? Del conte Arnau, no? Clar, necessitàvem que aquestes forces fossin potents, no?
0: L'heu creat això, ja ho has explicat, a partir de textos de Verdaguer, de Maragall i de Sagarra. Com expliqueu la història? Com ho feu? És a dir, com ha estat aquesta mescla?
1: Sí, mira, Sagarra té un tros, perquè esclar, o agafaves tot el poema de Sagarra, o agafaves Maragall, bé, Verdaguer sí, perquè és molt curtet el poema de Verdaguer, però de Sagarra a mi em va interessar molt una descripció que fa imaginària de com podria ser físicament el comte Arnau, no? Hi ha un tros, un passatge de Sagarra que explica molt bé. Aleshores s'introdueix en l'espectacle amb aquest passatge, a forma de cançó, que canta el cor d'homes, no? Aleshores explica això, n'és l'amo, no me n'has de bona planta, saps? I explica com podria ser el comte Arnau. Després, immediatament ja passem a Verdaguer. I Verdaguer planteja el seu comte Arnau, doncs, potser com a mossèn, doncs potser una mica més, com et diria, més cristià o més... Presenta el bé i el mal, no? I el bé i el mal es representen amb el blanc, el cavall blanc o el cavall negre. Mal haja amb el cavall negre, ben haja amb el cavall blanc, no? Aleshores, ja un cop fet aquesta presentació de Verdaguer, ja entrem a Maragall. I a Maragall ja desglosa tota la llegenda, tal com ell la veu i tal com la va recollir del poble, no? I ja planteja tota la seducció de l'Aisa, després la dialèctica amb Elvira, amb la dona, i després la redempció del comte Arnau, que això, Maragall, és l'únic que el redimeix, no? Els altres no, els altres el condemnen. I bueno, aquí va ser tot aquí hi ha tot el desenvolupament aquest, clar, i tota la força que tenen aquests poetes, no? Que són molt, molt arrelats a la terra i tenen una manera de dir les coses que són, a mi em sembla meravellós, no? Tot el llenguatge que fan servir, doncs, és fantàstic. I la veritat és que hi disfruto com un camell.
0: És un espectacle que ja heu presentat a diferents llocs, però suposo que fer-lo a Sant Joan també té alguna part especial, a part d'aquest inici de fa gairebé 20 anys, no? Fer-lo en aquest escenari, suposo que deu ser...
1: Molt. Realment ens fa una mica de respecte, eh? Vull dir, estar allà al claustre i poder dir aquestes paraules, no? El lloc on realment aquests esperits deuen porular, deuen estar per allà rondant, no? És màgic. Jo les vegades que he sigut a Sant Joan, que he vist muntatges diferents, doncs sempre he tingut aquesta sensació especial, no? D'aquesta cosa que està a l'aire, no? Que està allà dins d'aquest claustre.
0: Ja per acabar, Joan, a part d'aquest espectacle, estàs preparant alguna altra cosa o...?
1: En principi no, perquè, clar, ja tenim una edat, no? I hem d'anar... les coses les fem més a poc, segons l'edat que tens ja les vas fent a una altra velocitat, no? Però de moment estem amb això, que serà el comte Arnau, durarà molt, perquè vaja, de cada any que ve ja hi ha molts llocs que estem interessats i de moment doncs em sembla molt maco poder seguir amb això, no?
0: Molt bé, doncs Joan, moltíssimes gràcies i ens veiem, o et veiem i t'escoltem divendres.
1: Sí, sí.
0: Que vagi bé.
1: Molt bé, Joan.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

I el Premi Cerveri 2026 a la millor lletra de cançó en català, editada entre l'1 de maig del 2025 al 30 d'abril de 2026, ha anunciat les 10 peces finalistes d'enguany, autors i autores com Alosa, Dan Peralbo i El Comboi, El Petit de Calaril, Feliu Ventura, Fetus, Gavina.mp3, La Ludwig Band, Magalí Seré, Maria Jaume i Sandra Montfort. Fa gràcia perquè en Carandell, el cantant o el líder de Ludwig Band, també apareix a la cançó de Fetus que està nominada i que és la que escoltarem i que porta per nom Mori al Branch.

0: I avui volem recordar la figura d'en Martí Trilla, periodista santjoaní i una de les veus més reconegudes de l'esport de motor a Catalunya Ràdio, especialment això amb motor, que va cobrir durant dècades competicions com el Mundial de Ral·lis o sobretot el Dakar, fins al punt que molts oients el van identificar amb aquella aventura extrema que explicava cada any des de la ràdio. Per parlar-ne ens acompanya en Xevi Soler, periodista de Catalunya Ràdio, també santjoaní i company seu durant molts anys a la redacció. Hola, Xevi.
1: Hola.
0: Tu vas entrar molt jove a Catalunya Ràdio i, en canvi, ell ja hi era des dels anys 80. No sé què sí. Recordes de quan vas entrar i el vas conèixer.
1: Home, mira, és curiós perquè jo quan vaig entrar, que vaig començar com a becari, sempre quan vas a un lloc així t'imposa molt, és molt nou, i quan jo vaig entrar, recordo, no, segurament no el vaig veure el primer dia, però un dels primers dies que hi era, ell va venir a treballar, i el ser santjoaní es va com dirigir a mi: home, nano, el Sant Joan, d'una manera molt afable i molt acollidora, i això, com a nano de 20 anys que ets, que entres allà, ho vaig agrair molt. A partir d'allà ja vam tenir molta relació. És veritat que ell tenia menys relació amb el poble en aquelles èpoques, però sempre que hi érem parlava i em demanava per Sant Joan.
0: De fet, en molts dels missatges d'aquests dies de les xarxes sobre la seva mort se cita Sant Joan, i entenc que Catalunya Ràdio, que hi ha molta gent, suposo que també esté present cada un d'on és, i quan algú és d'un poble petit fa gràcia, però no sé si, pel que expliques, últimament no tenia molta relació amb el poble, no sé si en feia bandera o explicava que era
1: sí.
0: Sant Joan.
1: Sí. Ell, de fet, sempre deien que li havien tret el nom del Tuareg de Sant Joan de les Abadesses, per tots els decars que va fer. Sí que és veritat que ell se sentia santjoaní. És veritat que per motius familiars va acabar visquent a Sant Guim de Freixenet a la seva vida, però fins força enllà encara mantenia la casa que tenia Sant Joan. Ell feia proselitisme de Sant Joan, li agradava molt parlar-ne, i també li agradava molt el poble. Jo notava també que certa enyorança a vegades quan venia i el veies per festa major, sobre Sant Joan, com està el poble, etc, tot i que se n'havia desvinculat una mica els seus últims anys.
0: Comentaves això, el Tuareg de Sant Joan de les Abadesses, aquest nom que se li deia, fins a quin punt li fa justícia?
1: Home, ell va fer una cosa que s'havia de tenir molt valor per fer en una època en què, evidentment, els viatges no eren com són ara, no hi havia les facilitats que hi havia ara. El fet d'acceptar, i a més fer-ho amb gràcia, el repte de cobrir aquest ral·li Dakar, quan realment era un ral·li de supervivència, no només pels pilots, sinó també pels periodistes, home, el van fer com un... Li van fer una senyal distintiva. A vegades hi ha periodistes que són molt bons, passen molts anys treballant, però no tenen el tret distintiu que va aconseguir en Martí en la seva trajectòria com a periodista, que és fer aquest ral·li Dakar. A partir d'aquí, després també va cobrir fins i tot mundials de ral·lis, viatjant en països molt extrems i en situacions molt extremes, on a vegades trobar un telèfon per fer la crònica era molt complicada. Per tant, ell es va especialitzar en aquesta supervivència, que segurament els primers anys de la seva època laboral el van fer molt particular, en el temps en què tot ja es va normalitzar i simplificar el fet de les connexions, dels viatges. Ell va quedar una mica enrere en tot aquest sentit.
0: És com romàntic, no, tot això? Pensam...
1: Sí.
0: No, ara els periodistes tenim això, busquem una connexió, tenim problemes, tirem de connexions per internet, si falla fem la trucada tradicional, però vull dir que en aquella època era...
1: De fet, ell sempre... ell era molt d'explicar anècdotes, sempre perquè, evidentment, en devia tenir moltes, moltes més de les que tindrem nosaltres amb tota la nostra trajectòria, imagino. I sempre explicava moltes anècdotes que jo, quan era jove, te'l miraves com dient: ostres, què m'està dient aquest? Què? Com? Que s'havia de barallar amb dos periodistes perquè hi havia un telèfon i havia plegat Carlos Sainz i ell havia de trucar el primer? Clar, unes coses que ara ens semblen molt marcianes, no? I ell Això era el que més li agradava recordar, totes les anècdotes de les dificultats que tenia, que tenia una que un dia només havia aconseguit alimentar-se bevent llet de camell. Moltes anècdotes que si tu ara te les pares de sentir i a pensar et semblaran de fa 3 segles i és de fa relativament poc, 30 anys.
0: Una de les seves narracions més recordades és la de l'accident d'en Tommy MacKinnon amb una vaca al Tour de Còrsega l'any 1997, que va acabar amb aquella frase tan recordada de la vaca ha mort.
1: Sí.
0: No sé si això és una anècdota o també explica la forma així que tenia ell de...
1: Sí, és que el coneixíem molt per això, eh? A vegades arribava a la redacció i ja li feien la conya de mira, la vaca mort, Martí, tal. Sí, era la seva manera de fer-ho, ell ho feia molt planerament. És veritat que ell no era un periodista estricte amb la formació acadèmica, etcètera, etcètera, i ell el que feia era comunicar tal qual ens comuniqueva, a vegades canvia una miqueta, no?, l'aspecte comunicatiu quan ho fas a través dels mitjans o quan ho fas tu cara a cara amb un amic, i ell això no ho havia perdut, ell parlava bastant, a part de que tenia aquell tro de veu que per això bàsicament va entrar a la ràdio, crec que em van explicar que va començar dient a la temperatura de Sant Joan de les Abadesses del matí de Catalunya Ràdio, els inicis amb en Toni Bassas. Ell trucava i deia Sant Joan de les Abadeses, 22 graus, i clar, i aquella veu va al·lucinar a la gent de Catalunya Ràdio, que li va demanar fer més coses, i a partir d'aquí ja es va gestar tota la seva carrera envoltada sobretot del món del motor i del Dakar.
0: Això, en el periodisme esportiu sovint recordem això, els narradors de futbol, però potser menys els professionals que han fet créixer altres esports. Creus que Martí Trilla va obrir camí en aquest sentit, en els esports de motor, a fer que fossin més coneguts?
1: Sí, a més, en una època en què hi havia molta proximitat amb els personatges, l'altre dia a la ràdio parlàvem amb Luis Moya, el copilot mític de Carlos Sainz, segur que tots el recordeu, que el recordava perfectament a Martí i explicava que ell era... que viatjaven junts i que eren superpropers, i amb el Carlos Sainz, i te'ls apropava, per exemple, a l'antena de Catalunya Ràdio, una cosa que ara és molt difícil, i sobretot jo crec que el Rally Dakar va ser conegut i va ser mític per...

0: sorprendre la notícia perquè el Martí, des que es va jubilar ja feia 14-15 anys, havia estat molt desvinculat tant de temes periodístics com fins i tot de temes personals, perquè vivia lluny, etc, etc. Ens van informar, i és veritat que recordava molt més les anècdotes, que però això sempre passa, no? Recordes molt més les anècdotes que no pas els temes laborals. És veritat que molts companys de la redacció d'esports, sobretot més veterans de Catalunya Ràdio, van anar a la cerimònia, a l'enterrament. Ens van dir que la seva família valorava tot l'escalf que havíem fet nosaltres, i que ell sempre tenia Catalunya Ràdio, el periodisme, al seu cap. I de fet, la foto que els van donar pel recordatori era una foto d'ell de jove amb el micro de Catalunya Ràdio al Rally Dakar.
1: Molt bé, Xavi, doncs moltíssimes gràcies i per aquesta estona parlant d'en Martí Trilla, que, com hem comentat, doncs va morir fa uns dies, i l'hem volgut recordar també, que va començar aquí a la Veu també, però va estar-hi poquet i de seguida ja va anar a Catalunya Ràdio. Xavi, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Merci.
1: I el que farem ara serà escoltar aquest fragment d'uns 15 minuts que Catalunya Ràdio va dedicar a Martí Trilla, amb el títol El Tuareg de Sant Joan de les Abadeses.
2: Si tiro encara una mica més enrere, hauríem de parlar segurament del que va començar tot això, que va ser el Martí Trilla. Damià, el Martí seguia el Mundial de Ral·lis viatjant a moltes proves, o gairebé totes les proves,
3: sí,
2: però sobretot era l'home del Dakar. L'autèntic Dakar, el del desert, el de l'Àfrica.
3: El del desert, el de no dutxar-se i menjar malament i no dormir i no tenir telèfon. Que aquesta era la història.
2: I les aventures del Sàhara,
3: sí,
2: que no són les d'Aràbia Saudita.
3: Clar, és que estem parlant d'una època en la qual els familiars dels dakarians trucaven a Catalunya Ràdio per saber què havien fet els seus familiars i com els havia anat. I això ho sabia el Martí Trilla.
2: El Martí, que viatjava al Dakar. Parlem d'ell perquè el Martí, el gran Martí Trilla, ens ha deixat. Va morir ahir als 81 anys. El Trilla era un periodista entranyable que rebia sempre amb els braços oberts els més joves de la redacció. Aquells que posaven per primer cop els peus a la redacció d'esports, el Martí era sempre dels primers que en rebia i ens ajudava en el que fes falta. Però sobretot era el veterà de la redacció, amb mil i una batalles per explicar. Del Dakar, però també del Mundial de Ral·lis. Jo recordo moltes històries, per exemple, aquell dia que va explicar que Carlos Sainz, el seu gran amic Carlos Sainz, al Mundial de Ral·lis havia atropellat una vaca i va entrar en directe minuts després per explicar que la vaca havia mort. Jo no sé si d'això se'n recorda el copilot d'aquell gran pilot que era el Carlos Sainz, el Luis Moya. Luis, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
2: Com estàs? Com va tot?
4: Molt bé, molt bé. Aquí al circuit de Montmeló que tenim un evento muy grande de Volkswagen, que es el 50 aniversario de GTI, y hay un evento muy grande aquí. Y sí, me acuerdo perfectamente de eso.
2: ¿Ah, sí?
4: Porque además no era Carlos el que le pegó a la vaca. El que le había pegado a la vaca había sido Tommy MacKinnon.
2: ¡Ah, vaya!
4: Tuvo que abandonar
2: ostras,
4: el rally.
2: Vale.
4: Sí, tuvo que abandonar el rally. Y recuerdo que había la crónica. Además, siempre nos acordábamos con Martí. Que además, Martí era una persona entrañable, ¿no? Un gran amigo. Además, en aquella época, pues era de los pocos que nos seguían en el Mundial. Al principio del Mundial, pues nos seguía mucha gente y Martí fue de los primeros, ¿no? Y recuerdo que comentando, pues, lo había dicho por la radio, a mí me lo habían contado porque yo no lo escuché. Decían, dice, Tommy MacKinnon ha tenido un accidente, no sé qué, ha golpeado una vaca. Hizo una pausa y luego dice, la vaca ha muerto.
2: Correcta, correcta.
4: Y luego continuó comentándolo. Y entonces siempre nos quedó aquello como aquel recuerdo gracioso y simpático, que además incluso con él lo recordábamos así, ¿no? Como un recuerdo simpático porque era una persona muy, muy, muy agradable y tremendamente prudente, además. Nunca entraba cuando no tenía que entrar.
2: Luis, ell va seguir aquell Mundial que vosaltres guanyeu, aquell primer Mundial. Què en recordes d'ell, aquesta relació amb el periodista que segueix totes les proves d'un Mundial de Ral·lis, quan aquí costava molt que la gent seguís un Mundial de Ral·lis?
4: Pues antes yo lo veo con mucho más cercano que hoy en día, ¿no? Parece que era mucho más accesible. Hoy en día está todo más cerrado, sobre todo, por ejemplo, la Fórmula 1, ¿no? Pero incluso en los rallies ahora, en los parques de asistencia, pues están más limitados. Allí ellos venían, nos veían en una asistencia, porque hoy hay parques de asistencia. Entonces hay un parque de asistencia, por ejemplo, en Barcelona o en Portaventura, si el rally se celebra en Tarragona, cuando se hacía el Mundial, y de allí salíamos y volvíamos siempre al mismo sitio. Antes no, antes recorríamos todo el país, ¿no? Entonces a lo mejor parábamos con una asistencia, con un camión de asistencia pequeñito,

0: en un sitio, en el principio de un tramo cronometrado, y allí aparecían los periodistas y se acercaban a nosotros. Y, por supuesto, entre ellos estaba Martí Trilla, que siempre estaba atento. Y vuelvo a repetir, me quedo con prudente, ¿no? Una persona muy prudente, sabía estar siempre en su sitio. Y lo recuerdo eso, pues como él, con los que venían en aquella época, que son, pues ya quedan todavía algunos por ahí, algunos periodistas, ¿no? Y era muy cercano, diferent a lo que és ara.
1: Jo recordo, Luis, aquí a la redacció sempre estava molt pendent del que fèieu, tu i el Carlos, i no sé per quina raó en el Carlos, clar, ell era bastant més veterà que no pas el Carlos, li deia el nano, i sempre deia, a veure què ha fet el nano, i es referia al Carlos. No sé si el Carlos ho sabia, però es referia al Carlos com el nano.
0: Sí, però probablement... Pues no, ahora no lo recuerdo porque además estamos hablando de hace tantos años sí. Que todavía no me acuerdo, pero aunque Carlos lo supiese, Carlos también seguro que diría lo mismo que digo yo de Martín, ¿no? Que Martín es una persona muy prudente, muy seria, jamás tuvo un problema con nadie, no recuerdo haber tenido a lo mejor había personas un poco más conflictivas o lo que fuese, con las que siempre me llevé bien, ¿no? Pero con Martín era imposible, con Martín era una persona que daba gusto y además luego lo que solía pasar era que claro, cuando íbamos a un rally pues estábamos lejos, pues a lo mejor volvíamos de un rally, pues no lo sé, me lo invento, Argentina o Nueva Zelanda incluso, por ahí. Y generalmente solíamos coincidir en los aeropuertos, en los aviones, ¿no? Charlábamos, había una relación muy agradable, la verdad.
1: Luis, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès en directe a Catalunya Ràdio. Una abraçada ben forta.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau. El Luis Moya, mític copilot del Carlos Sainz, que, per cert, manté el mateix timbre de veu de sempre. Tots heu pensat en
2: no
1: aquell moment. El tracte
2: no
1: d'arrencar-lo, Carlos, l'heu tingut tots al clap, ara mateix. Bé, però a l'àlbum de cromos del Martí, ara ho dèiem, del que més agradava parlar era del Dakar, del seu Dakar, el Dakar de veritat, el del Sàhara, quan la tecnologia, les comunicacions i el transport no eren com ara. I el Martí feia aquelles cròniques de segell des del desert del Teneré.
3: Martí Trilla, enviat especial.
4: El joc català Carles Mas ha guanyat avui la 12a etapa del rally París-Dakar. Aquesta és la seva quarta victòria.
1: So telefònic, So telefònic.
4: La primera d'aquestes...
1: Això seria impensable, ara. Eren èpoques en què anar al Dakar era difícil per als pilots, però també pels periodistes.
5: L'únic aliment que Aldo va tenir durant 3 dies al desert del Teneré havien set 3 vasos de llet de camell. Quan arribi a la seva casa a Torino, segur que s'atiparà d'espagueti i pizzas.
1: Era també una altra manera de fer cròniques. Quan es va jubilar, el Martí, ara fa uns anys, el Tot Gira del Mar Negre, li vam fer un petit homenatge i ens explicava coses com aquesta del Dakar.
6: Recordo que a Algèria ens van agafar i ens van posar en una presó perquè... havia sortit del campament per anar a passar unes cròniques a Manreset, que per cert hi ha alguns dirigents de l'automobilisme català encara que em coneixen per Manreset, per el que va passar allà. Es van tirar trets, ens van posar en una presó i un avió cap de 2 dies es va venir a rescatar.
1: El que és evident, i tu potser de mi ja pots dir el mateix, no sé si és el teu cas, que a ell el Dakar li va canviar la vida. Tu te l'ha canviat la vida, el Dakar?
2: No necessàriament, però és a dir, aquestes coses a mi, o sigui, la meva vida també és el Dakar. És a dir, si jo no anés al Dakar trobaria a faltar alguna cosa, perquè el Dakar és un dels esdeveniments del motor més importants que tu pots viure com a periodista, perquè no és només fer de periodista, és fer de periodista i fer de persona.
1: Mira què ens deia el Martí.
6: Mitjans de l'any 87 em va venir el Lluís Canú, que llavors era el cap d'esports, i em va fer una pregunta que em sembla que és la resposta més ràpida que he donat a la meva vida. Diu, Martí, t'agradaria anar al Dakar? I jo la resposta... no vaig pensar ni mig segon, em sembla que és la resposta més ràpida. Vaig dir sí, i no sabia on anava. Aquell dia no vaig dinar, potser una mica amb perdó, entre cometes, de l'ocolloner que estava, de la meva resposta que havia donat, i vaig trucar a un bon amic que es diu Joan Porcar, que era el primer pilot català que va anar al Dakar, i em va dir, diu, el Joan va dir, escolta, la teva vida canviarà a partir del moment que vagis al Dakar.
1: Joan Porcar, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Te'n recordes d'aquella trucada del Martí l'any 87?
7: Sí, aquesta trucada sí. No me'n recordava de la resposta, però no em vaig equivocar, segur.
1: Segur que no. Bé, a tu te l'ha canviada, també, no?, la vida del Dakar.
7: Sí. Jo crec que a tots els que hem passat per allà ens va canviar la vida. Però jo us dic que el Martí es va integrar de tal manera a el que va ser aquella època del Dakar, perquè, clar, parlar del Dakar ara és que parlem del Dakar. Abans era el París-Dakar. I era diferent, sense satèl·lits, sense comunicacions fàcils, sense telèfons d'aquests que pots trucar en qualsevol lloc, des de qualsevol lloc. No, no, allà la dificultat era per als periodistes, especialment per gent com ell, que tenia que trucar regularment, perquè no és el mateix el que tingui que escriure a paper i buscar com enviar-lo que trucar, no? Que necessites una mínima qualitat, no? I el Martí tenia una habilitat per trobar com comunicar-se en llocs on no hi havia res, o sigui, no hi havia res, que era increïble. I, a més, no, o sigui, sempre complia amb els horaris. Jo recordo que deia que a vegades tenia que trucar a la 1 de la matinada o a les 6 del dematí, no? I jo li deia, ostres, però com aconseguiràs fer aquesta comunicació? Diuen, jo ja ho tinc més o menys arreglat, a veure, he trobat un poble que tenen un telèfon de no sé què, i el estava... Jo crec que a ell el que més li preocupava en aquest tipus de treball, en aquells moments, era trobar la comunicació, més que la notícia en si mateix, no?
1: Mira, m'ho has posat en safata, Joan, sí, perquè explicarem una cosa que, atenció, no ha sonat mai en aquesta ràdio. Aquí a la ràdio guardem, a la nostra fonoteca, talls històrics, narracions de moments històrics, entrevistes per recordar...
7: Ja imagino.
1: També, doncs, moments còmics, surrealistes. Allò, ostres, això ho has de guardar a la fonoteca. I del Martí n'hi ha una de molt cèlebre. Una que no ha sonat mai en antena perquè era el moment previ a enregistrar una crònica del Martí al Dakar. Això que ens estàs explicant. Ell havia quedat en aquella estona que ho tenia marcat amb un telèfon fixe, vés a saber on, del continent africà, per posar un protagonista amb el Jordi Basté, que aleshores s'estava esperant per gravar aquella entrevista amb aquell protagonista pel No ho diguis a ningú. El que sentireu, insisteixo, mai va sonar en antena. Sentireu el Martí lluitant literalment per la posició, això que ens està explicant el Joan Porcar, per l'únic telèfon fixe disponible al campament per poder posar un protagonista a l'antena i que hi pogués parlar el Jordi Basté. El document, ja veureu que és un punt barroer, però ens ajuda a entendre el que ens diu el Joan Porcar i també la perseverància del Martí barallant-se amb qui fes falta.
8: Yo estoy hasta los cojones de esto yo. A ver si pego un par de hostias aquí yo. Madre que los parió, tú. ¿Ho sents, Jordi, o no?
9: ¿A què?
8: ¿Ho sents com els enxego penta pel cul, la mare que els va parir?
9: Però què passa?
8: Home, és que no hi ha res. Jo vaig foto 12 quilòmetres per anar a buscar un tio fred a sobre d'una camioneta amb la caixa de la camioneta. Ara bé. Bueno, com vulguis, ara el tinc a 50 metres, ja bé. Bueno, com vulguis, Jordi, podem començar?
9: Vale.
8: Només han arribat hores d'ara 9 motos i 4 cotxes.
9: Val. Molt bé, comencem ara,
1: Clar, s'explica tot perfectament, Joan.
7: Sí, però ell tenia que viure i vivia una tensió molt gran per poder complir, perquè ell era un gran professional dels que lluiten en el camp de terreny, no? O sigui, no sempre tens la sort de fer la informació dins de la sala de premsa d'un camp de futbol o d'un circuit, no? Que tot està preparat i tal. Ell ho feia en unes condicions de l'època de los Flixton, I la veritat és que ho va fer sempre molt bé, molt bé. Tinc que dir una cosa també. Ell tenia l'habilitat de veure la notícia on no la veia la gent. I això sempre li vas dir, tens una habilitat professional que eres capaç de... Tothom estava preocupat per la classificació, no sé què, però ell veia que el més important en aquell moment a lo millor no era la classificació. Era un fet que havia passat o que estava passant en aquells moments i que no tenia res a veure a lo millor amb la carrera en si mateix, no? Però que tindria conseqüències sobre allò. I aquesta era una habilitat periodística, professional, que l'he vist en pocs professionals del món del periodisme. I que són els que es diferencien, evidentment, no? I ell es va diferenciar, almenys en l'època en la que jo vaig conviure amb ell en la gran aventura del Dakar durant tots aquells anys, perquè sempre estava allà, i no fallava mai, sempre... Bueno, potser ho podeu dir vosaltres, no?, a Catalunya Ràdio, però jo em donava la sensació que no fallava mai, perquè sempre estava angoixat perquè les coses sortissin bé.
2: És que el que no pot fer mai un periodista és anar a un lloc i no informar. És a dir, un periodista de ràdio que no faci una crònica durant 24 hores és per fotre's un tret. Vull dir, aquesta és la realitat. I després hi ha una altra realitat, que hi ha molt... M'ho invento, al Dakar i en altres llocs. hi ha mitjans de comunicació que porten més d'una persona, i de dues i de tres. Martí Trilla anava sol. Sí. Anava sol.
7: Absolutament sol.
1: Hi ha unes condicions que no són les d'ara. Eh? Evidentment, no. Cobrir ara el Dakar és una meravella, és una gran experiència, però logísticament les coses han canviat molt. A banda que estem parlant del continent africà, anys 80, principis dels 90, on tot era molt més complicat. Joan Porcar, t'agraïm que també ens hagis atès a ajudar a recordar la figura del gran Martí Trilla. Una abraçada forta.
7: O només dir una cosa més. Digue'm. Era una gran persona. Era una gran persona. I això crec que és el record que té que quedar d'ell, el professional i la gran persona.
1: Gràcies, Joan. El Martí Trilla, un dels històrics de Catalunya Ràdio, que va acabar la seva carrera, per cert, que no ho hem comentat, aquí el Tot Gira. L'últim programa per on va treballar va ser el Tot Gira, va ser el seu últim programa, jo el recordo perfectament, arribar a la redacció, veure'l allà, en aquell lloc, al fons de la redacció, sempre pendent del que feia el nano, que, malgrat era veterà, Carlos Sainz continua sent el nano per ell, continuava sent el nano per ell, i que el vam tenir, doncs, el Tot Gira acompanyant-nos fins que es va jubilar. Per la seva família, una abraçada gegant, també per a ell un record bonic per al que va ser l'avi de molts dels que hem treballat en aquesta redacció.
10: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
11: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
12: Som una espurna de llum.
11: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El santjoaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila a l'estacada.
4: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent, sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
3: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al banc de sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.

Can I put in something like, this is American music, take one, 1, 2, 3, 4.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Gairebé mig miler de persones es van aplegar dissabte al migdia a Planoles per homenatjar Jordi Pujol, qui va ser president de la Generalitat de Catalunya per Convergència i Unió durant 23 anys. L'acte el va organitzar la Joventut Nacionalista de Catalunya i la JNC Alumni, l'associació que agrupa militants i antics militants de les joventuts nacionalistes que van escollir el municipi planolenc per haver acollit 23 escoles d'estiu de la JNC, convertint-se en el punt de trobada del nacionalisme juvenil català. Pujol, de 96 anys, va escriure un discurs de 4 pàgines, però pel seu delicat estat de salut, va llegir-lo la presidenta del Consell Nacional de la JNC, Carlota Montfort, mentre ell ho seguia des de la primera fila. En el discurs, Pujol cridava a integrar els immigrants que venen a Catalunya. Deia que Catalunya sempre havia tingut una realitat plural, diversa, complexa i que la força del país no ha estat mai la uniformitat. L'expresident va voler que se'l recordés per haver intentat servir Catalunya i pràcticament no es va fer referència a la seva situació judicial, amb l'única excepció del secretari general de la JNC, Aleix Agustí, que va dir que alguns intentaven embrutar la seva imatge i que tenien molta barra. No va haver-hi referències a la situació política actual ni al procés independentista. A l'acte van assistir molts pesos pesants de Junts, com Jordi Turull, Albert Batet, Joaquim Forn, Anna R., Mònica Sales, Irene Rigau, Marta Pascal, Jordi Monell, Jordi Xuclà, Jordi Cominal, Albert Batalla o el seu fill, Oriol Pujol.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha prorrogat 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament, el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu avui que ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Elma Saez és portaveu del govern espanyol.
2: Uno, para bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa.
1: Justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%. És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. I aquest migdia l'auditori de l'Escorxador de Vilafranca ha acollit la presentació de la campanya forestal 2026 al Penedès. Durant la reunió s'han presentat les novetats, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'ha reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat i el nivell de seguretat estratègic i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025 s'ha millorat també amb la capacitat de presa de decisions amb escenaris d'alta incertesa. A Badalona, el ple ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per ampliar el campus de l'Hospital de Can Rut i el dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat d'aquest hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada. Així es vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la Vivint i al vessant sud de la serralada de Marina. I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa. El van detenir el passat 10 de juny i la magistrada va decretar llibertat amb mesures cautelars.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3,5 milions d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada a sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
3: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
2: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
4: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia et convenia tenir aquest punt d'informació per, com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que és referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls hi fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi. I bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
2: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.

0: lluna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El santjoaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila a l'estacada.
2: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent. Sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
1: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al banc de sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols. Les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades. Per cert que avui La Guaira, la zona més afectada pels sismes, ha patit una rèplica de magnitud 4,6. Interior autoritza l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur. Des que va començar la temporada de bany, tot just fa 15 dies, han mort 9 banyistes. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables de la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat dones que prèviament havien estat en situació d'explotació. Se'n van detectar fins a 53 i se n'han alliberat 6. Es tracta d'una xarxa de prostitució low cost amb unes condicions infrahumanes. Escoltem Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans dels Mossos.
3: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost. Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. Low cost és, al final, estalviar despeses d'un altre lloc.
1: El Tribunal d'Instància de Mataró ha abordat l'internament, ha acordat, volem dir perdó, l'internament en centre psiquiàtric per al detingut per un delicte d'incendi forestal a la localitat de Tiana divendres. El jutge va acordar-ne l'internament involuntari del detingut perquè se li faci un tractament mèdic i quan els metges considerin que es troba en condicions se'l detingui i passi a disposició judicial. I parlem de cultura. Una de les propostes del grec d'Àlex Rigola és que transforma la sala del Hard Rock Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà.

0: necessito.
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Gairebé mig miler de persones es van aplegar dissabte al migdia a Planoles per homenatjar Jordi Pujol, qui va ser president de la Generalitat de Catalunya per Convergència i Unió durant 23 anys. L'acte el va organitzar la Joventut Nacionalista de Catalunya i la JNC Alumni, l'associació que agrupa militants i antics militants de les joventuts nacionalistes que van escollir el municipi planolenc per haver acollit 23 escoles d'estiu de la JNC, convertint-se en el punt de trobada del nacionalisme juvenil català. Pujol, de 96 anys, va escriure un discurs de 4 pàgines, però pel seu delicat estat de salut, va llegir-lo la presidenta del Consell Nacional de la JNC, Carlota Montfort, mentre ell ho seguia des de la primera fila. En el discurs, Pujol cridava a integrar els immigrants que venen a Catalunya. Deia que Catalunya sempre havia tingut una realitat plural, diversa, complexa i que la força del país no ha estat mai la uniformitat. L'expresident va voler que se'l recordés per haver intentat servir Catalunya i pràcticament no es va fer referència a la seva situació judicial, amb l'única excepció del secretari general de la JNC, Aleix Agustí, que va dir que alguns intentaven embrutar la seva imatge i que tenien molta barra. No va haver-hi referències a la situació política actual ni al procés independentista. A l'acte van assistir molts pesos pesants de Junts, com Jordi Turull, Albert Batet, Joaquim Forn, Anna R., Mònica Sales, Irene Rigau, Marta Pascal, Jordi Monell, Jordi Xuclà, Jordi Cominal, Albert Batalla o el seu fill, Oriol Pujol.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3 milions i mig d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
3: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
2: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim a l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
4: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació per, com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls hi fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
2: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.

0: Arnau.
1: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol a les 10 de la nit a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El santjoaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits de Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila a l'estacada.
4: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb vols de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent, sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és a Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
3: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al banc de sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

nova llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Gairebé mig miler de persones es van aplegar dissabte al migdia a Planoles per homenatjar Jordi Pujol, qui va ser president de la Generalitat de Catalunya per Convergència i Unió durant 23 anys. L'acte el va organitzar la Joventut Nacionalista de Catalunya i la JNC Alumni, l'associació que agrupa militants i antics militants de les joventuts nacionalistes que van escollir el municipi planolenc per haver acollit 23 escoles d'estiu de la JNC, convertint-se en el punt de trobada del nacionalisme juvenil català. Pujol, de 96 anys, va escriure un discurs de 4 pàgines, però pel seu delicat estat de salut, va llegir-lo la presidenta del Consell Nacional de la JNC, Carlota Montfort, mentre ell ho seguia des de la primera fila. En el discurs, Pujol cridava a integrar els immigrants que venen a Catalunya. Deia que Catalunya sempre havia tingut una realitat plural, diversa, complexa i que la força del país no ha estat mai la uniformitat. L'expresident va voler que se'l recordés per haver intentat servir Catalunya i pràcticament no es va fer referència a la seva situació judicial, amb l'única excepció del secretari general de la JNC, Aleix Agustí, que va dir que alguns intentaven embrutar la seva imatge i que tenien molta barra. No va haver-hi referències a la situació política actual ni al procés independentista. A l'acte van assistir molts pesos pesants de Junts, com Jordi Turull, Albert Batet, Joaquim Forn, Anna R, Mònica Sales, Irene Rigau, Marta Pascal, Jordi Monell, Jordi Xuclà, Jordi Cominal, Albert Batalla o el seu fill, Oriol Pujol.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. 1.450 persones mortes és la xifra, la darrera que ha donat el govern veneçolà com a conseqüència del terratrèmol. D'aquests, 17 són espanyols. En les darreres hores s'han localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut, almenys havia rebut fins aquest migdia, 635 trucades. El país afronta hores de determinants en les tasques de rescat, perquè ja han passat uns dies, ja més de 1.600 efectius especialitzats sobre el terreny de diferents nacionalitats treballant en aquesta emergència. El balanç de persones ferides és de 3.150. I les motos s'han vist implicades en un 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle representa el 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació pels motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar a la demarcació la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi, per cert, situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, a la Noguera, com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació.
2: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres. I potser amb unes contínues rugoses, contundents, que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedrada, ha imputat avui la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més, entre elles diversos dirigents de l'empresa basca Tubos Reunidos, per presumptes irregularitats en contractes amb empreses públiques. Segons el magistrat, hi ha indicis de criminalitat dels 25 investigats i accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció. Aquest cas està relacionat amb la investigació del cas Leire Díaz. I una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc ha deixat a les fosques gairebé 13.000 abonats a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Segons han informat fonts Endesa, els companys de BTV, la incidència s'ha produït a les 5:24 minuts. Estan pendents a veure si poden solucionar-ho a les 8 del vespre, just ara. I darrer apunt, perquè avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany arriba a la 50a edició. El teatre, el Grec a Montjuïc, serà l'epicentre de tots aquests espectacles.

Hola, bona jornada i benvinguts a Vampiresados 434, el programa de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el nou FM. Jo em dic Jordi Molins, soc en tota la seguretat del món el puto pitjor de jockey del planeta Terra, moltíssima diferència, i començarem aquest espai que és un refugi musical per aquells que cregueu que normalment els mitjans de comunicació no transmeten bona música. Intentem fer el contrari, tot i que no sempre ho aconseguim, sempre a la recerca de la cançó perfecta, amb Ses Porgueres, un tema de l'últim àlbum d'Anna Ferrer, que es diu Pa. Sí.

S'autodefineixen com un trio d'avant rock i estan formats per tres grans de la música nord-americana: el Bill Orcutt, que havia format part de Harry Pussy, Steve Shelley, que era, havia sigut bateria del Sonic Youth, i l'Ethan Miller dels Howling Rain o els Comet on Fire. Els hem sentit, es diuen Orcutt, Shelley i Miller, no seria el nom més original del món, i per fer aquest tema que s'anomenava Hot Head van comptar amb la col·laboració de David Yow, membre de Jesus Lizard, i els hi va sortir aquesta tormenta sònica que ens ha alegrat segurament l'inici del Vampiresados. Per posar-hi una mica de melodia tot plegat, ens en anem cap a Sabadell, no només per celebrar l'ascens del club de futbol a segona divisió, sinó també per sentir els BB Sincet, que ens cantaven una melodia que podem dir que és fenomenal, i el títol de la cançó és exactament el mateix: Des de Casa 12, fenomenal.

Ennio Morricone, amb un tema que porta el nom de Guerra Apache, Pollo Ebrache, que és d'una pel·lícula antiga italiana que es deia Grazie Zae i que han utilitzat també en la banda sonora de L'Agente Segreto, que són els fragments que sentirem en el programa d'avui, com en cada espai, que ja sabeu que hi fotem alguna cosa extramusical en el Vampire Sados per fer-lo més digerible, o no, vés a saber. Segurament que hi ha gent que pensa que no hauria d'obrir la boca en tot el programa, i segurament tenen raó. Ens en anem ara a sentir una mica de temperi amb els My Bloody Valentine, des de l'any 1987, abans de que aparegués el seu primer àlbum Isn't Anything. Havien enregistrat diversos EPs, entre els quals aquest Sunny Sunday Smile, del qual ens sentim el tema titular.

La banda gal·lesa de Swansea, anomenada The Pogo Sticks, interpretant jungle i power pop a parts iguals, ens interpretaven aquesta suite Baby Jane, que ens retreu a la millor època d'aquest gènere del jungle, de guitarres brillants i melodies encara més encertades. I també ens ha recordat que hi ha una altra suite Jane, en aquest cas cantada pel grandíssim Lou Reed, que sonava així de bé en directe.

amb en Chris Cornell, l'ex-frontman dels Soundgarden. Acabem de fer el recorregut pels Janes i els Jeans de Vampiressa 2434 amb aquesta versió del Billie Jean que feia del Michael Jackson, un personatge que parlava de la depressió, de la soledat, reconeguent que sempre havia lluitat contra aquestes aquestes tares que tenim tots els humans més o menys, i que ell no va aconseguir superar un 17 de maig del 2017 en un hotel de Detroit després d'un concert amb la seva banda. Va enganxar una corda, se la va posar al voltant del coll i va acabar amb la seva vida, igual com havien fet altres grans de la música grunge com el mateix Kurt Cobain. No ens deprimirem ara, i just per combatre aquest sentiment que us puc haver transmès de forma gens voluntària, us convido a sentir a Jan and Dean, el duet de música surf interpretant Baby Talk.

Hipocondríaca, un tema de la Fundació Francisco Frankenstein, a qui mai agrairé prou haver-se posat aquest nom que em fascina cada vegada que l'anomeno o que el sento. Triem el millor moment del 433, que probablement va arribar molt aviat amb aquest Il est mort le soleil de Nicoletta.

ben parides aquestes instrumentacions, fins i tot tant o més com la veu de la mateixa Nicoletta. Nosaltres seguirem el Vampiresado sentint una formació canadenco-grega que es diuen Etieta, que no és el primer cop que apareixen a Vampiresados i del qual en sentim un tema aparentment plàcid que es diu Eyes and Ears, o sigui, ulls i orelles.

Maria Rosa Canelas, més coneguda com Rosinha de València, nascuda el juliol del 41 i morta el juny del 2004, era una de les guitarristes de la bossa nova amb més carisma, amb més reconeixement, i ens ho demostrava en aquest Summertime, que serveix també per donar la benvinguda a l'estiu, igual com també ens donen la benvinguda a l'estiu els Sex Pistols amb el primer tema del seu únic disc així oficial, fins que molt temps després les operacions de màrqueting van fer que n'enregistressin un segon, el Never Been the Bollocks, Here is the Sex Pistols, Holidays in the Sun.

David Rodríguez, al capdavant de l'Estrella de David, no confondre amb símbols religiosos, és un músic que havia estat en bandes com Beef o Back is Dead del moment en què va florir tot el moviment indie a Barcelona, i ens interpretava aquest Acordándote de mi, on les guitarres i la melodia saben encaixar d'aquella forma que ens agrada a Vampiresados. També ens agrada la música d'arrel, com és el cas de l'Anna Ferrer, que ha començat el programa amb el tema que obria o que obre el seu àlbum Pa, i ara ens sentirem el tema que el tanca, que es diu Son, i que sona d'aquesta forma.

que ja en som deliberats.

Menorca, en l'imaginari Vampiressa 2, gràcies a l'Anna Ferrer i aquestes interpretacions des de l'àlbum Pa, rememorant que les seves generacions anteriors havien sigut forners. Va, ens trobem a les boles extra d'aquí a res.

El predicador, dependència. La mania inexplicable d'apuntar-me pràcticament tot el que passa a la meva vida en una o diverses llibretes ha convertit el meu dia a dia en un compendi d'anotacions. En Jordi Remolins és, al cap dels anys, l'oficinista d'ell mateix, aquell que ha de recordar el que menja, els llocs on va o les vegades que fa punta el llapis, en cas que ho faci amb gaire freqüència, per posar-ho posteriorment en blau sobre blanc. Aquesta mateixa setmana m'he adonat que una de les llibretes on des de fa dues dècades escrivia les rutines setmanals s'ha quedat sense pàgines en blanc. Inicialment vaig pensar que era un avís del destí i que d'una manera o altra podia significar que tal com s'havien acabat les fulles també ho estava fent la meva vida. Però cinc dies després constato que he sobreviscut i, per tant, hauré de passar per la llibreria a adquirir una nova llibreta on perseverar en les meves rareses. Escriure és una bona manera de mantenir-se viu. Hi ha gent que ho fa per egolatria. Jo mateix en sóc un exemple. Veure el meu nom escrit en un mitjà de comunicació, tot i que cada vegada són menys els que m'hi volen, em produeix un efecte reconfortant de continuar existint, ni que sigui per una desena de lectors. Les xarxes socials també ens permeten d'utilitzar-les per fer-nos visibles. No només mostrant-nos físicament, sinó també explicant les nostres merdes. Des de fa gairebé 9 mesos, els escrits del predicador no els vol ningú més que aquells que els llegiu. En definitiva, sou els importants, sobretot quan comenteu els acords o desacords amb allò que hi expresso. Una setmana enrere, un personatge que col·labora en mitjans de comunicació, quedeu-vos amb aquest concepte perquè en tornarem a sentir a parlar, em va recordar que ell disposa del títol de periodista i jo no. I té raó. Es va oblidar de dir que els directors dels mitjans on col·labora tenen els ous més lluents d'Osona i el Ripollès, de tant com els ha llepat. A més d'alcaldes i altres poders fàctics, o que ho puguin semblar. Assistir dia sí, dia també a rodes de premsa no significa fer periodisme, sinó més aviat tot el contrari. És replicar, fer el lloro, alimentar el relat que els caps de premsa o els ideòlegs dels partits o les empreses de torn volen difondre. I d'això, els mitjans de comunicació n'estan plens. Podria dir que es troba a faltar l'època en què els periodistes trepitjaven al carrer, anaven al bar a parar l'orella o feien trucades sovint poc fructíferes per furgant la notícia. Però tampoc seria del tot sincer perquè, els pocs cops que he estat en una redacció treballant, s'ha fet just el contrari. Ara, els mitjans de comunicació, ja ha tornat a sortir la paraula, es limiten a això, a comunicar. Ni tan sols la veritat, sinó aquella versió del món que els fa quedar bé, que els fa pensar que són antifeixistes i bones persones, encara que no puguin tancar l'armari de tan ple de cadàvers com està. La majoria tenen tantes línies vermelles que no poden trepitjar que aviat només publicaran monosíl·labs, com els noms de la majoria dels fills que apareixen als catalans. Gairebé tots els mitjans tenen diferents branques, on el seu de periodisme és una pota torta i mal girbada. La branca potent, la que dona diners, és la publicitat. També a la representació d'empreses en tant que redactors de comunicats i continguts. I no ens enganyem, ningú tira pedres sobre la seva teulada. Llavors es queixen si cada vegada els llegeix menys gent i posen l'excusa de les pantalles o de la idiosincràsia del jovent. Potser només passa que les pàgines dels seus pamflets tenen el mateix interès que les de les meves llibretes. Per mi, infinitament menys.

Des dels anys 80, els Piorrea declaraven que havien sigut punks durant, o punks durant un cap de setmana. Jo fui punk durant un fin de setmana, el punk barceloní dels anys 80. Ens en anem una mica més cap a l'oest per sentir una banda que segurament no era punk, era molt popera en realitat, però que tenen un tema reboníssim que es diu Soy una punk, i la signen els Aerolíneas Federales des de Galícia.

Tornem a Catalunya per sentir a una banda que porta el nom de Fanta i que canten a un barri de Santa Coloma de Gramenet dedicada a tots els oients d'aquella població de l'extraràdio barceloní actuals o que hi viuran en el futur. Singerlin,

Creieu que si les religions no existissin, el món seria millor? Doncs sí. I si la gent que defensa algunes religions, o totes les religions, o determinades religions perquè s'ha de respectar que és una cultura... No, la religió no és cultura. La religió pot tindre associada cultura o art o el que sigui, però la religió és buscar en la por de l'home per morir un analgèsic i afavorir-se'n. Mutagènicos ho expliquen més o menys en Actualice su fe.

Ens n'anem, però excepte si el déu de la música, que ara no sé qui polles és, no desitja el contrari, la setmana que ve tornarem a ser-hi. Vinga, adéu.

0: sigut tu.
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Segarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.

nova llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: En el marc del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, el Consell Comarcal va inaugurar fa uns dies el nou centre d'acollida de visitants del Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser, a 7 cases. En total, el Planes, finançat amb fons europeus, ha deixat 3 milions i mig d'euros a la comarca, dels quals 200.000 han servit per finançar aquesta actuació en concret, ubicada a sota de la plaça verda del municipi. Podem sentir el conseller comarcal de Dinamització Turística del Ripollès del PSC, Joan Sàrria, parlant de la importància d'aquesta obra.
2: Un centre que compleix aquests objectius de sostenibilitat, d'encaix amb el territori i de tenir cura amb tot aquest entorn natural que, com a 7 cases, doncs, intentem preservar i s'ha intentat preservar amb aquests projectes que hem inclòs en aquest pla de sostenibilitat.
1: Un centre d'acollida de visitants que funciona com un punt d'informació turística molt complet per les persones que arribin a la població. Sentim l'alcalde de 7 cases d'Esquerra Republicana, Francesc Mercè.
3: És un espai cedit per l'Ajuntament de 7 cases. Aquest espai convenia fer-ho, et convenia tenir aquest punt d'informació per, com deies tu, la gent quan arriba al poble pot saber tot el que és referent al parc, la flora, la fauna, els itineraris. També se'ls hi fa recomanacions per estar en el medi, per respectar el medi, i bé, doncs és un espai que està molt bé. A part d'això, dinamitza el turisme de la comarca, del territori i del país.
1: El centre d'acollida de visitants obrirà el cap de setmana i els dies festius. A l'estiu, obrirà tot el dia per poder rebre l'afluència més gran de persones d'aquestes dates.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
2: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom 29 de juny de 2026, i un dia com avui de 2020, Correus posava en circulació un segell dedicat a la matemàtica escriptora i mestra de nenes Maria Andressa Casamayor de la Coma. Nascuda a Saragossa l'any 1720, la setena de 9 fills, va ser educada segurament per algun pare escolapi com a tutor particular que acudia a casa seva. No se sap gaire sobre la seva infància, però sí que a l'edat de 17 anys va escriure dos textos sobre aritmètica. El primer es deia Tirocinio Aritmético, Instrucción de las Cuatro Reglas Llanas. Es tracta del primer manual científic publicat per una dona a Espanya i converteix a Maria Andrea Casamayor en l'única científica espanyola del segle XVIII de la qual es conserva un llibre imprès. Afirmava amb el pseudònim masculí Casandro Mamés de la Marca i ara Oia, un anagrama del seu nom. El seu llibre es públic es titulava Para si solo i era un manuscrit d'un centenar de pàgines sobre aritmètica avançada. No es va arribar a publicar i no es conserva, però les fonts diuen que incluïa taules d'arrels per poder fer càlculs sense fer servir l'àlgebra. Amb la mort del seu pare i d'un amic i col·laborador seu, es va quedar sense suports. A diferència del que era habitual per una dona de la societat saragossana, Maria Andresa ni es va casar ni va entrar a l'església, així que el resta de la seva vida va treballar per guanyar-se la vida. Va ser mestra de nenes i durant bona part de la seva vida mestra de primeres lletres a les aules públiques de la ciutat. Com a part de la seva retribució, se li va facilitar una casa on va viure. Maria Andrea Casamayor és un exemple de l'aparició a Espanya de dones científiques que es va donar a Europa durant la Il·lustració, com les italianes Maria Agnesi, Laura Bassi o les franceses Sophie Germain o Émile du Châtelet, tot i que Espanya 48, és l'únic cas conegut. Ian Paice, a Nottingham, al Regne Unit, és el bateria de Deep Purple, Whitesnake, Paice i Aston and Lord. Nosaltres de totes les cançons de Deep Purple n'hem escollit una que evidentment tothom coneix, Smoke on the Water.

comte de Mataplana ne tenia dos cavalls. L'un era blanc com la gebre, l'altre fosc com el pecat. Mal haja lo cavall negre, ben haja lo cavall blanc.

0: I aquest pròxim divendres, el claustre del monestir acollirà l'espectacle inaugural del Festival del Comte Arnau. La 31a edició del festival s'engega amb la nova interpretació de la llegenda del Comte Arnau. Aquest cop de la mà del pianista Manel Camp i el cor de Mas d'Osona i de l'actor i cantant Joan Crosses, aquí ja tenim amb nosaltres. Hola, Joan.
1: Hola.
0: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: No, no és el primer cop que estàs a Sant Joan i hem sentit la teva veu ressonar pel claustre del monestir.
1: Sí, ja fa anys d'això, eh?
0: Amb en Manel Camp vas a ser-hi el 2007, a més amb l'espectacle que ha derivat en aquest segon que presenteu, però no sé si havia estat abans també, potser de narrador en algun moment, de l'obra ben bé del Comte Arnau.
1: Allò era, diguem, el primer muntatge que vàrem fer amb el Manel, que va ser un encàrrec precisament de l'Ajuntament de Sant Joan. I es va fer un disc, però aleshores, esclar, només era guió i l'espectacle durava mitja hora. I ara aquesta vegada s'ha ampliat també amb poemes, amb música, i s'han fet arranjaments, el Manel ha fet arranjaments pel cor d'homes. I aleshores intervenen els tres elements, no? Diguem, com tres personatges diferents que van narrant la llegenda.
0: T'he de dir que personalment penso que va ser un gran encert enregistrar aquell muntatge que vau fer, perquè se n'han fet moltes de gravacions del Comte Arnau, però com aquella que barrejava també la recitació amb música i tot, no, i l'hem fet servir mil vegades a l'emissora cada estiu per il·lustrar, doncs, moltes coses relacionades amb el Comte Arnau.
1: Sí, clar, va ser un plaer. És que concretament va ser que l'Ajuntament ens va dir, ens va llogar per fer un concert, ell i jo, i diu, si poguéssiu incloure una cançó sobre el Comte Arnau,
0: sí.
1: I ens ho vam agafar en sèrio, no? Sí. Doncs, no, vam buscar poetes, vam buscar, bueno, sobretot Maragall, sí. I Verdaguer, i vam fer aquest muntatge de mitja hora, no? Sí. I aquest ha esdevingut ara, doncs, ja un muntatge més gran amb tots els 35 o 36 homes del cor d'homes, i sí. I bé, ja, diguem, en tota la plenitud, i hi hem pogut incloure també en Segarra. Josep Maria de Segarra, sí.
0: Doncs tot això fa gairebé 20 anys, eh, d'aquell primer, i ara amb aquest que hi heu afegit el cor.
1: No ho recordo, però sí, sí.
0: 2007.
1: Quan tenies, sí.
0: Pot semblar obvi, però també volem que ens ho diguis, perquè segurament tu ho veus d'una forma, doncs, bueno, millor que nosaltres, però quin paper juga exactament el cor?
1: El cor, bé, hi ha un personatge que cita Maragall constantment, que són les veus de la terra, que sempre fan de contrapunt al Comte Arnau, sempre li estableixen una dialèctica. Aleshores, dramàticament, era molt potent que aquestes veus de la terra fossin, tinguessin aquesta presència, i sobretot les veus masculines, que li donen aquesta força telúrica, no?, de la terra. I aleshores em va semblar que era molt interessant convertir aquestes veus de la terra en un cor d'homes, no? I aleshores el Manel va escriure cançons basades en textos de Maragall, que van fent el contrapunt al Comte Arnau, no? I quan, per exemple, de l'Aisa el rebutja, doncs les veus de la terra li diuen, escolta'm, no ho has aconseguit, no? I què faràs ara? Sempre li fan de contrapunt, no? I quan sedueix de l'Aisa, les veus de la terra diu, i ara què faràs? Què voldràs, no? És allò, doncs vull fer roure que s'arrela i obre la copa en l'espai, no? I les veus li diuen, els roures viuen i viuen, però també compten els anys. O sigui, sempre li fan de contrapunt, no? I això em va semblar molt, molt, molt interessant, no?
0: Estem acostumats per això a que siguin tres, no? Sempre hi han set tres actors o actrius que han fet de veus de la terra, clar. El fet de que hi hagin 35 persones fent aquest paper, ostres, deu... Bueno, deu ser un contrapunt molt important, no?
1: Sí, sí. Clar, és que la terra és molt potent, no? I més aquí, i Sant Joan, no? Que no és solament la terra com a força tel·lúrica, sinó com a força de llegenda, no? Aquesta cosa, no? D'aquesta cosa del seny i la rauxa, no? Del comte Arnau, no? Clar, necessitàvem que aquestes forces fossin potents, no?
0: L'heu creat, això, ja ho has explicat, a partir de textos de Verdaguer, de Maragall i de Sagarra. Com expliqueu la història? Com ho feu? És a dir, com ha estat aquesta mescla?
1: Sí, mira, Sagarra té un tros, perquè esclar, o agafaves tot el poema de Sagarra o agafaves Maragall. Bé, Verdaguer sí, perquè és molt curtet el poema de Verdaguer, però de Sagarra a mi em va interessar molt una descripció que fa imaginària de com podria ser físicament el comte Arnau, no? Hi ha un tros, un passatge de Sagarra que explica molt bé. Aleshores s'introdueix a l'espectacle amb aquest passatge, a forma de cançó, que canta el cor d'homes, no? Aleshores explica això, n'és l'amo, no me n'has de bona planta, saps? I explica com podria ser el comte Arnau. Després, immediatament ja passem a Verdaguer. I Verdaguer planteja el seu comte Arnau, doncs, potser com a mossèn, doncs potser una mica més, com et diria, més cristià o més... Presenta el bé i el mal, no? I el bé i el mal es representen amb el blanc o el cavall negre. Mal haja el cavall negre, ben haja el cavall blanc, no? Aleshores, ja un cop fet aquesta presentació de Verdaguer, ja entrem a Maragall. I a Maragall ja desglosa tota la llegenda, tal com ell la veu i tal com la va recollir del poble, no? I ja planteja tota la seducció de l'Aisa, després la dialèctica amb Elvira, amb la dona, i després la redempció del comte Arnau, que això en Maragall és l'únic que el redimeix, no? Els altres no, els altres el condemnen. I bueno, aquí va ser tot aquí hi ha tot el desenvolupament aquest, clar, i tota la força que tenen aquests poetes, no? Que són molt, molt arrelats a la terra i tenen una manera de dir les coses que són, a mi em sembla meravellós, no? Tot el llenguatge que fan servir, doncs, és fantàstic. I la veritat és que hi disfruto com un camell.
0: És un espectacle que ja heu presentat a diferents llocs, però suposo que fer-lo a Sant Joan també té alguna part especial, a part d'aquest inici de fa gairebé 20 anys, no? Fer-lo en aquest escenari, suposo que deu ser...
1: Molt. Realment ens fa una mica de respecte, eh? Vull dir, estar allà al claustre i poder dir aquestes paraules, no? El lloc on realment aquests esperits deuen porular, deuen estar per allà rondant, no? És màgic. Jo les vegades que he sigut a Sant Joan, que he vist muntatges diferents, doncs sempre he tingut aquesta sensació especial, no? D'aquesta cosa que està a l'aire, no? Que està allà dins d'aquest claustre.
0: Ja per acabar, Joan, a part d'aquest espectacle, estàs preparant alguna altra cosa o...?
1: En principi no, perquè clar, ja tenim una edat, no? I hem d'anar... Les coses les fem més a poc, segons l'edat que tens ja les vas fent a una altra velocitat, no? Però de moment estem amb això, que serà el comte Arnau, durarà molt, perquè vaja, de cada any que ve ja hi ha molts llocs que estem interessats i de moment doncs em sembla molt maco poder seguir amb això, no?
0: Molt bé, doncs Joan, moltíssimes gràcies i ens veiem, o et veiem i t'escoltem divendres.
1: Sí, sí.
0: Que vagi bé.
1: Molt bé, Joan.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

I el Premi Cerveri 2026 a la millor lletra de cançó en català, editada entre l'1 de maig del 2025 al 30 d'abril de 2026, ha anunciat les 10 peces finalistes d'enguany, autors i autores com Alosa, Dan Peralbo i el Comboi, El Petit de Calaril, Feliu Ventura, Fetus, Gavina.mp3, la Ludwig Band, Magalí Seré, Maria Jaume i Sandra Montfort. Fa gràcia perquè en Carandell, el cantant o el líder de Ludwig Band, també apareix a la cançó de Fetus que està nominada i que és la que escoltarem i que porta per nom Mori Albrancs.

0: I avui volem recordar la figura d'en Martí Trilla, periodista santjoaní i una de les veus més reconegudes de l'esport de motor a Catalunya Ràdio, especialment això amb motor, que va cobrir durant dècades competicions com el Mundial de Ral·lis o sobretot el Dakar, fins al punt que molts oients el van identificar amb aquella aventura extrema que explicava cada any des de la ràdio. Per parlar-ne ens acompanya en Xevi Soler, periodista de Catalunya Ràdio, també santjoaní i company seu durant molts anys a la redacció. Hola, Xevi.
1: Hola.
0: Tu vas entrar molt jove a Catalunya Ràdio i, en canvi, ell ja hi era des dels anys 80. No sé què recordes, sí, de quan vas entrar i el vas conèixer.
1: Home, mira, és curiós perquè jo quan vaig entrar, que vaig començar com a becari, sempre quan vas a un lloc així t'imposa molt, és molt nou, i quan jo vaig entrar, recordo, no, segurament no el vaig veure el primer dia, però un dels primers dies que hi era, ell va venir a treballar, i el ser santjoaní es va com dirigir a mi: home, nano, Sant Joan, d'una manera molt afable i molt acollidora, i això, com a nano de 20 anys que ets, que entres allà, ho vaig agrair molt. A partir d'allà ja vam tenir molta relació. És veritat que ell tenia menys relació amb el poble en aquelles, en aquelles èpoques, però sempre que hi érem parlava i em demanava per Sant Joan.
0: De fet, en molts dels missatges aquests dies de les xarxes sobre la seva mort se cita Sant Joan, i entenc que Catalunya Ràdio, que hi ha molta gent, suposo que també es té present cada un d'on és, i quan algú és d'un poble petit fa gràcia, però no sé si, pel que expliques, últimament no tenia molta relació amb el poble, no sé si en feia bandera o explicava que era,
1: sí,
0: Sant Joan.
1: Sí. Sí. Ell, de fet, sempre deien que li havien tret el nom del Tuareg de Sant Joan de les Abadesses, per tots els decars que va fer. Sí que és veritat que ell se sentia Sant Joaní. És veritat que per motius familiars va acabar visquent a Sant Guim de Freixenet a la seva vida, però fins força enllà encara mantenia la casa que tenia Sant Joan. Ell feia proselitisme de Sant Joan, li agradava molt parlar-ne, i també li agradava molt el poble. Jo notava també que certa enyorança a vegades quan venia i el veies per Festa Major, sobre Sant Joan, com està el poble, etc, tot i que se n'havia desvinculat una mica als seus últims anys.
0: Comentaves això, el Tuareg de Sant Joan de les Abadesses, aquest nom que se li deia, fins a quin punt li fa justícia?
1: Home, ell va fer una cosa que s'havia de tenir molt valor per fer en una època en què, evidentment, els viatges no eren com són ara, no hi havia les facilitats que hi havia ara. El fet d'acceptar i, a més, fer-ho amb gràcia, el repte de cobrir aquest ral·li Dakar, quan realment era un ral·li de supervivència, no només pels pilots, sinó també pels periodistes, home, el van fer com un... Li van fer una senyal distintiva. A vegades hi ha periodistes que són molt bons, passen molts anys treballant, però no tenen el tret distintiu que va aconseguir en Martí en la seva trajectòria com a periodista, que és fer aquest ral·li Dakar. A partir d'aquí, després també va cobrir fins i tot mundials de ral·lis, viatjant en països molt extrems i en situacions molt extremes, on a vegades trobar un telèfon per fer la crònica era molt complicada. Per tant, ell es va especialitzar en aquesta supervivència, que segurament els primers anys de la seva època laboral el van fer molt particular, en el temps en què tot ja es va normalitzar i simplificar el fet de les connexions, dels viatges. Ell va quedar una mica enrere en tot aquest sentit.
0: És com romàntic, no, tot això? Pensar en...
1: Sí.
0: No, ara els periodistes tenim això, busquem una connexió, tenim problemes, tirem de connexions per internet, si falla fem la trucada tradicional, però vull dir que en aquella època era...
1: De fet, ell sempre... ell era molt d'explicar anècdotes, sempre perquè, evidentment, en devia tenir moltes, moltes més de les que tindrem nosaltres en tota la nostra trajectòria, imagino. I sempre explicava moltes anècdotes que jo, quan era jove, te'l miraves com dient: ostres, què m'està dient aquest? Què? Com? Que s'havia de barallar amb dos periodistes perquè hi havia un telèfon i havia plegat Carlos Sainz i ell havia de trucar el primer... clar, unes coses que ara ens semblen molt marcianes, no? I ell Això era el que més li agradava recordar, totes les anècdotes de les dificultats que tenia, que tenia una que un dia només havia aconseguit alimentar-se bevent llet de camell. Moltes anècdotes que si tu ara te les pares de sentir a pensar et semblaran de fa 3 segles i és de fa relativament poc, 30 anys.
0: Una de les seves narracions més recordades és la de l'accident d'en Tommy MacKinnon amb una vaca al Tour de Còrsega l'any 1997, que va acabar amb aquella frase tan recordada de la vaca ha mort. No sé si això és una anècdota o també explica la forma així que tenia ell de...
1: Sí, és que el coneixíem molt per això, A vegades arribava a la redacció i ja li feien la conya de, mira, la vaca mort, Martí, tal. Sí, era la seva manera de fer-ho, ell ho feia molt planerament. És veritat que ell no era un periodista estricte amb la formació acadèmica, etc etc, i ell el que feia era comunicar tal qual ens comuniqueva, a vegades canvia una miqueta, no?, l'aspecte comunicatiu quan ho fas a través dels mitjans o quan ho fas tu cara a cara amb un amic, i ell això no ho havia perdut, ell parlava bastant, a part de que tenia aquell tro de veu que per això bàsicament va entrar a la ràdio, crec que em van explicar que va començar dient a la temperatura de Sant Joan de les Abadesses del matí de Catalunya Ràdio, els inicis, amb en Toni Bassas. Ell trucava i deia Sant Joan de les Abadeses, 22 graus, i clar, i aquella veu va al·lucinar a la gent de Catalunya Ràdio, que li va demanar fer més coses, i a partir d'aquí ja es va gestar tota la seva carrera envoltada sobretot del món del motor i del Dakar.
0: Això, en el periodisme esportiu sovint recordem això, els narradors de futbol, però potser menys els professionals que han fet créixer altres esports. Creus que Martí Trilla va obrir camí en aquest sentit, en els esports de motor, a fer que fossin més coneguts?
1: Sí, a més, en una època en què hi havia molta proximitat amb els personatges, l'altre dia a la ràdio parlàvem amb Luis Moya, el copilot mític de Carlos Sainz, segur que tots el recordeu, que el recordava perfectament a Martí i explicava que ell era... que viatjaven junts i que eren superpropers, i amb el Carlos Sainz, i te'ls apropava, per exemple, a l'antena de Catalunya Ràdio, una cosa que ara és molt difícil, i sobretot jo crec que el Rally Dakar va ser conegut i va ser mític perquè, clar, aquí imatges en teníem poques, i les cròniques, per exemple, que feia Martí als anys 80-90, segur que van apropar a molta gent a aquestes proves extremes.
0: Has parlat d'aquest espai que li vau dedicar a Catalunya Ràdio, i el recuperarem després perquè també el puguin escoltar els nostres oients. Clar, aquests dies suposo això, no? Em sembla que no conec les circumstàncies, tampoc n'hem de parlar, però em sembla que ja estava fotut, vull dir que suposo que molta gent potser ja, tot i que ha estat sobtat, doncs que molta gent potser ja ho coneixia del seu entorn. No sé com aquests dies de la redacció que es parlava, si també d'aquestes anècdotes, no? Vull dir que suposo que molta gent el recordarà per totes aquestes coses amb un somriure, no?
1: Sí, d'entrada, és veritat que ens va sorprendre la notícia, perquè el Martí, des que es va jubilar ja feia 14-15 anys, havia estat molt desvinculat tant de temes periodístics com fins i tot de temes personals, perquè vivia lluny, etc etc. Ens van informar, i és veritat que recordava molt més les anècdotes, que però això sempre passa, no? Recordes molt més les anècdotes que no pas els temes laborals. És veritat que molts companys de la redacció d'esports, sobretot més veterans de Catalunya Ràdio, van anar a la cerimònia, a l'enterrament. Ens van dir que la seva família valorava tot l'escalf que havíem fet nosaltres, i que ell sempre tenia Catalunya Ràdio, el periodisme, al seu cap. I de fet, la foto que els van donar pel recordatori era una foto d'ell de jove amb el micro de Catalunya Ràdio al Rally Dakar.
0: Molt bé, Xavi, doncs moltíssimes gràcies i per aquesta estona parlant d'en Martí Trilla, que com hem comentat, doncs va morir fa uns dies, i l'hem volgut recordar també, que va començar aquí a la Veu també, però va estar-hi poquet i de seguida ja va anar a Catalunya Ràdio. Xavi, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada.
1: Merci.
0: I el que farem ara serà escoltar aquest fragment d'uns 15 minuts que Catalunya Ràdio va dedicar a Martí Trilla, amb el títol El Tuareg de Sant Joan de les Abadeses.
2: si tiro encara una mica més enrere, hauríem de parlar segurament del que va començar tot això, que va ser el Martí Trilla. Damià, el Martí seguia el Mundial de Ral·lis viatjant a moltes proves, o gairebé totes les proves,
3: sí,
2: però sobretot era l'home del Dakar. L'autèntic Dakar, el del desert, el de l'Àfrica.
3: El del desert, el de no dutxar-se i menjar malament i no dormir i no tenir telèfon. Que aquesta era la història.
2: I les aventures del Sàhara,
3: sí,
2: que no són les d'Aràbia Saudita.
3: És que estem parlant d'una època en la qual els familiars dels dakarians trucaven a Catalunya Ràdio per saber què havien fet els seus familiars i com els havia anat. I això ho sabia el Martí Trilla.
2: El Martí, que viatjava al Dakar. Parlem d'ell perquè el Martí, el gran Martí Trilla, ens ha deixat. Va morir ahir als 81 anys. El Trilla era un periodista entranyable que rebia sempre amb els braços oberts els més joves de la redacció. Aquells que posaven per primer cop els peus a la redacció d'esports, el Martí era sempre dels primers que en rebia i ens ajudava en el que fes falta. Però sobretot era el veterà de la redacció, amb mil i una batalles per explicar. Del Dakar, però també del Mundial de Ral·lis. Jo recordo moltes històries, per exemple, aquell dia que va explicar que Carlos Sainz, el seu gran amic Carlos Sainz, al Mundial de Ral·lis havia atropellat una vaca i va entrar en directe minuts després per explicar que la vaca havia mort. Jo no sé si d'això se'n recorda el copilot d'aquell gran pilot que era el Carlos Sainz, el Luis Moya. Luis, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
2: Com estàs? Com va tot?
4: Molt bé, molt bé. Aquí al circuit de Montmeló que tenim un evento muy grande de Volkswagen, que es el 50 aniversario de GTI, y hay un evento muy grande aquí. Y sí me acuerdo perfectamente de eso.
2: ¿Ah, sí?
4: Porque además no era Carlos el que le pegó a la vaca. El que le había pegado a la vaca había sido Tommy McKinnon.
2: Ah, vaya.
4: Tuvo que abandonar
2: ostras,
4: el rally.
2: Vale.
4: Sí, tuvo que abandonar el rally. Y recuerdo que había la crónica. Además, siempre nos acordábamos con Martí. Que además, Martí, una persona entrañable, ¿no? Un gran amigo, además, en aquella época. Pues era de los pocos que nos seguían en el Mundial. Al principio del Mundial, pues nos seguía mucha gente y Martí fue de los primeros, ¿no? Y recuerdo que comentando, pues lo había dicho por la radio, a mí me lo habían contado porque yo no lo escuché. Decían, dice, Tommy McKinnon ha tenido un accidente, no sé quién, ha golpeado una vaca. Hizo una pausa y luego dice, la vaca ha muerto.
2: Correcta, correcta.
4: Y luego continuó comentándolo y entonces siempre nos quedó aquello como aquel recuerdo gracioso y simpático que además, incluso con él, lo recordábamos así, ¿no? Como un recuerdo simpático porque era una persona muy, muy, muy agradable y tremendamente prudente, además. Nunca entraba cuando no tenía que entrar.
2: Luis, ell va seguir aquell Mundial que vosaltres guanyeu, aquell primer Mundial. Què en recordes d'ell, aquesta relació amb el periodista que segueix totes les proves d'un Mundial de Ral·lis quan aquí costava molt que la gent seguís un Mundial de Ral·lis?
4: Pues antes yo lo veo antes lo veo con mucho más cercano que hoy en día, ¿no? Parece que era mucho más accesible. Hoy en día está todo más cerrado, sobre todo, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿no? Pero incluso en los rallies ahora, en los parques de asistencia, pues están más limitados. Allí ellos venían, nos veían en una asistencia, porque hoy hay parques de asistencia, entonces hay un parque de asistencia, por ejemplo, en Barcelona, o en PortAventura, si el rally se celebra en Tarragona, cuando se hacía el Mundial, y de allí salíamos y volvíamos siempre al mismo sitio. Antes no, antes recorríamos todo el país, ¿no? Entonces a lo mejor parábamos con una asistencia, con un camión de asistencia pequeñito, en un sitio, en el principio un tramo cronometrado, y allí aparecían los periodistas y se acercaba a nosotros. Y por supuesto, entre ellos estaba Martí Trilla, que siempre estaba atento, y vuelvo a repetir, me quedo con prudente, ¿no? Una persona muy prudente, sabía estar siempre en su sitio, y lo recuerdo eso, pues como él, con los que venían en aquella época, que son, pues ya quedan todavía algunos por ahí, algunos periodistas, ¿no? Y era muy cercano, diferente a lo que es ahora.
2: Jo recordo, Luis, aquí a la redacció sempre estava molt pendent del que fèieu, tu i el Carlos, i no sé per quina raó en el Carlos, clar, ell era bastant més veterà que no pas el Carlos, i deia el nano, i sempre deia, a veure què ha fet el nano, i es referia al Carlos. No sé si el Carlos ho sabia, però es referia al Carlos com el nano.
4: Sí, però probablemente... Pues no, ahora no lo recuerdo porque además estamos hablando desde tantos años, sí, que todavía no me acuerdo, pero aunque Carlos lo supiese, Carlos también seguro que diría lo mismo que digo yo de Martín, ¿no? Que Martín era una persona muy prudente, muy seria, jamás tuvo un problema con nadie, no recuerdo haber tenido a lo mejor había personas un poco más conflictivas o lo que fuese, con las que siempre me llevé bien, ¿no? Pero con Martín era imposible, con Martín era una persona que daba gusto y además luego lo que solía pasar era que claro, cuando íbamos a un rally pues estábamos lejos, pues a lo mejor volvíamos de un rally, pues no lo sé, me lo invento, Argentina o Nueva Zelanda incluso, por ahí, y generalmente solíamos coincidir en los aeropuertos, en los aviones, ¿no? Charlábamos, había una relación muy agradable, la verdad.
2: Luis, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès en directe a Catalunya Ràdio. Una abraçada ben forta.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu-siau. El Lluís Moya, mític copilot del Carlos Sainz, que, per cert, manté el mateix timbre de veu de sempre. Tots heu pensat en aquell moment. El tracte d'arrencar-lo, Carlos, l'heu tingut tots al clap, ara mateix. Bé, però a l'àlbum de cromos del Martí, ara ho dèiem, del que més agradava parlar era del Dakar, del seu Dakar, el Dakar de veritat, el del Sàhara, quan la tecnologia, les comunicacions i el transport no eren com ara. I el Martí feia aquelles cròniques de segell des del desert del Teneré.
5: Martí Trilla, enviat especial.
6: El pilot català Carles Mas ha guanyat avui la 12a etapa del Rally París-Dakar. Aquesta és la seva quarta victòria.
2: So telefònic, So telefònic.
6: I la primera d'aquestes...
2: Això seria impensable, ara. Eren èpoques en què anar al Dakar era difícil per als pilots, però també pels periodistes.
7: L'únic aliment que el Dom va tenir durant 3 dies al desert del Teneré havien set 3 vasos de llet de camell. Quan arribi a la seva casa a Torino, segur que s'atiparà d'espagueti i pizzas.
2: Era també una altra manera de fer cròniques. Quan es va jubilar, el Martí, ara fa uns anys, el Tot Gira, del Mar Negre, li vam fer un petit homenatge i ens explicava coses com aquesta del Dakar.
8: Recordo que a Algèria ens van agafar i ens van posar en una presó perquè havia sortit del campament per anar a passar unes cròniques a The Manreset, que per cert hi ha alguns dirigents de l'automobilisme català encara que em coneixen per The Manreset, per el que va passar allà. Es van tirar trets, ens van posar en una presó i un avió al cap de 2 dies es va venir a rescatar.
2: El que és evident, i tu potser de mi ja pots dir el mateix, no sé si és el teu cas, que a ell el Dakar li va canviar la vida. A tu te l'ha canviat la vida, el Dakar?
3: No necessàriament, però és que dir aquestes coses, a mi, o sigui, la meva vida també és el Dakar. És a dir, si jo no anés al Dakar, trobaria a faltar alguna cosa, perquè el Dakar és un dels esdeveniments del motor més importants que tu pots viure com a periodista, perquè no és només fer de periodista, és fer de periodista i fer de persona.
2: Mira què ens deia el Martí.
8: Mitjans de l'any 87 em va venir el Lluís Canú, que llavors era el cap d'esports, i em va fer una pregunta que em sembla que és la resposta més ràpida que he donat a la meva vida. Diu, Martí, t'agradaria anar al Dakar? I jo la resposta, no vaig pensar ni mig segon, em sembla que és la resposta més ràpida, vaig dir sí, i no sabia on anava. Aquell dia no vaig dinar, potser una mica amb perdó, entre cometes, de l'ocolloner que estava, de la meva resposta que havia donat, i vaig trucar un bon amic que es diu Joan Porcar, que era el primer pilot català que va anar al Dakar, i em va dir, diu, el Joan va dir, escolta, la teva vida canviarà a partir del moment que vagis al Dakar.
2: Joan Porcar, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, bona tarda.
2: Te'n recordes d'aquella trucada del Martí l'any 87?
9: Sí, aquesta trucada sí. No me'n recordava de la resposta, però no em vaig equivocar, segur.
2: Segur que no. Bé, a tu te l'ha canviada, també, no?, la vida al Dakar.
9: Sí. Jo crec que a tots els que hem passat per allà ens va canviar la vida. Però jo us dic que el Martí es va integrar de tal manera a el que va ser aquella època del Dakar, perquè, clar, parlar del Dakar ara, és que parlem del Dakar. Abans era el París-Dakar. I era diferent, sense satèl·lits, sense comunicacions fàcils, sense telèfons d'aquests que pots trucar en qualsevol lloc, des de qualsevol lloc. No, allà la dificultat era pels periodistes, especialment per gent com ell, que tenia que trucar regularment, perquè no és el mateix el que tingui que escriure a paper i buscar com enviar-lo que trucar, no? Que necessites una mínima qualitat, no? I el Martí tenia una habilitat per trobar com comunicar-se en llocs on no hi havia res, o sigui, no hi havia res, que era increïble. I, a més, no, o sigui, sempre complia amb els horaris. Jo recordo que deia que a vegades tenia que trucar a la 1 de la matinada o a les 6 del dematí, no? I jo li deia, ostres, però com aconseguiràs fer aquesta comunicació? Diu, bueno, jo ja ho tinc més o menys arreglat, a veure, he trobat un poble que tenen un telèfon de no sé què, i ell estava... Jo crec que a ell el que més li preocupava en aquest tipus de treball, en aquells moments, era trobar la comunicació, més que la notícia en si mateix, no?
2: Mira, m'ho has posat en safata, Joan, sí. Perquè Explicarem una cosa que, atenció, no ha sonat mai en aquesta ràdio. Aquí a la ràdio guardem a la nostra fonoteca talls històrics, narracions de moments històrics, entrevistes per recordar...
9: Ja imagino.
2: Però també, doncs, moments còmics, surrealistes. Allò, ostres, això ho has de guardar a la fonoteca. I del Martí n'hi ha una de molt cèlebre. Una que no ha sonat mai en antena perquè era el moment previ a enregistrar una crònica del Martí al Dakar. Això que ens estàs explicant. Ell havia quedat en aquella estona que ho tenia marcat amb un telèfon fixe, vés a saber on, del continent africà, per posar un protagonista amb el Jordi Basté, que aleshores s'estava esperant per gravar aquella entrevista amb aquell protagonista pel No ho diguis a ningú. El que sentireu, insisteixo, mai va sonar en antena. Sentireu el Martí lluitant literalment per la posició, això que ens està explicant el Joan Porcar, per l'únic telèfon fixe disponible al campament per poder posar un protagonista a l'antena i que hi pogués parlar el Jordi Basté. El document, ja veureu que és un punt barroer, però ens ajuda a entendre el que ens diu el Joan Porcar i també la perseverància del Martí barallant-se amb qui fes falta.
10: Yo tengo hasta los cojones de esto yo. A ver si pego un par de hostias aquí yo. Madre que los parió, tú. ¿Ho sents, Jordi, o no?
11: ¿A què?
10: ¿Ho sents com els enxego pet cap al cul, la mare que els va parir?
11: Però què passa?
10: Home, és que no hi ha bé, jo vaig foto 12 quilòmetres per anar a buscar un tio fred a sobre una camioneta amb la caixa de la camioneta. Ara bé. Bueno, com vulguis, ara el tinc a 50 metres, ja bé. Bueno, com vulguis, Jordi, podem començar?
11: Vale.
10: Només han arribat hores d'ara 9 motos i 4 cotxes.
11: Val. Molt bé, comencem ara,
2: Clar, s'explica tot perfectament, Joan.
9: Sí, però ell tenia que viure i vivia una tensió molt gran per poder complir, perquè ell era un gran professional dels que lluiten en el camp de en el terreny, no? O sigui, no sempre tens la sort de fer la informació dins de la sala de premsa d'un camp de futbol o d'un circuit, no? Que tot està preparat i tal. Ell ho feia en unes condicions de l'època de los Flixton, I la veritat és que ho va fer sempre molt bé, molt bé. Tinc que dir una cosa també. Ell tenia l'habilitat de veure la notícia on no la veia la gent. I això sempre li vas dir, tens una habilitat professional que eres capaç de... Tothom estava preocupat per la classificació, no sé què, però ell veia que el més important en aquell moment, a lo millor, no era la classificació. Era un fet que havia passat o que estava passant en aquells moments i que no tenia res a veure, a lo millor, amb la carrera en si mateix, no? Però que tindria conseqüències sobre allò. I aquesta era una habilitat periodística, professional, que l'he vist en pocs professionals del món del periodisme. I que són els que es diferencien, evidentment, no? I ell es va diferenciar, almenys en l'època en la que jo vaig conviure amb ell en l'aventura del Dakar durant tots aquells anys, perquè sempre estava allà, i no fallava mai, sempre... Bueno, potser ho podeu dir vosaltres, no?, a Catalunya Ràdio, però jo em donava la sensació que no fallava mai, perquè sempre estava angoixat perquè les coses sortissin bé.
3: És que el que no pot fer mai un periodista és anar a un lloc i no informar. És a dir, un periodista de ràdio que no faci una crònica durant 24 hores és per fotre's un tret. Vull dir, aquesta és la realitat. I després hi ha una altra realitat, que hi ha molt... M'ho invento, en el Dakar i en altres llocs. Hi ha mitjans de comunicació que porten més d'una persona i de dues i de tres. Martí Trilla anava sol. Sí. Anava sol.
9: Absolutament sol.
2: Hi ha unes condicions que no són les d'ara. Evidentment, cobrir ara el Dakar és una meravella, és una gran experiència, però logísticament les coses han canviat molt, a banda que estem parlant del continent africà, anys 80, principis dels 90, on tot era molt més complicat. Joan Porcar, t'agraïm que també ens hagis atès a ajudar a recordar la figura del gran Martí Trilla. Una abraçada forta.
9: O només dir una cosa més.
2: Digue'm.
9: Era una gran persona. Era una gran persona. I això crec que és el record que té que quedar d'ell, el professional i la gran persona.
2: Gràcies, Joan. El Martí Trilla, un dels històrics de Catalunya Ràdio, que va acabar la seva carrera, per cert, que no ho hem comentat, aquí el Tot Gira. L'últim programa per on va treballar va ser el Tot Gira, va ser el seu últim programa, jo el recordo perfectament, arribar a la redacció, veure'l allà, en aquell lloc, al fons de la redacció, sempre pendent del que feia el Nano, que, malgrat era veterà, Carlos Sainz continua sent el nano per ell, continua sent el nano per ell, i que el vam tenir, doncs, el tot girar acompanyant-nos fins que es va jubilar. Per a la seva família, una abraçada gegant, també per a ell un record bonic per al que va ser l'avi de molts dels que hem treballat en aquesta redacció.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. Si tu... 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme. A la línia recta, bicicleta sense llum. Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dilluns 29 de juny de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volem explicar-vos abans que algú se noti que l'11 de juliol a la plaça Clavé s'hi fa el Rural Fest, un festival amb música, tallers, gastronomia. Avui al magazín hem parlat del periodista santjoaní Martí Trilla, que ens ha deixat fa pocs dies. Ho hem fet amb un altre periodista que hi havia treballat, també santjoaní, en Xevi Soler. Hola, Xevi.
1: Hola.
0: Tu devies entrar a Catalunya Ràdio molt jovenet i ell ja hi era, i era un dels veterans, oi?
1: Home, mira, és curiós perquè jo quan vaig entrar, que vaig començar com a becari, sempre quan vas a un lloc així t'imposa molt, és molt nou, i quan jo vaig entrar, recordo... No, segurament no el vaig veure el primer dia, però un dels primers dies que hi era, ell va venir a treballar, i el ser santjoaní es va com dirigir a mi, home, nano, Sant Joan, d'una manera molt afable i molt acollidora. I això, com a nano de 20 anys que ets, que entres allà, ho vaig agrair molt.
0: Se'l coneixia per haver treballat molt al Dakar, i això també devia ser tota una aventura, fer de periodista allà.
1: Home, ell va fer una cosa que s'havien de tenir... s'havia de tenir molt valor per fer en una època en què, evidentment, els viatges no eren com són ara, no hi havia les facilitats que hi havia ara. El fet d'acceptar, i a més fer-ho amb gràcia, el repte de cobrir aquest Rally Dakar, quan realment era un ral·li de supervivència, no només pels pilots, sinó també pels periodistes, home, el van fer com un... Li van fer una senyal distintiva.
0: Segur que us devia explicar moltes coses.
1: Ell era molt d'explicar anècdotes, sempre perquè, evidentment, en devia tenir moltes més de les que tindrem nosaltres amb tota la nostra trajectòria, imagino. I sempre explicava moltes anècdotes que jo, quan era jove, te'l miraves com dient... Ostres, què m'està dient aquest? Sí. Què? Com? Que s'havia de barallar amb dos periodistes perquè hi havia un telèfon i havia plegat Carlos Sainz i ell havia de trucar el primer. Clar, unes coses que ara ens semblen molt marcianes, no? I ell, això era el que més li agradava recordar, totes les anècdotes de les dificultats que tenia, que tenia una que un dia només havia aconseguit alimentar-se bevent llet de camell. Moltes anècdotes que, si tu ara te les pares de sentir a pensar, et semblaran de fa 3 segles i és de fa relativament poc, 30 anys.
0: T'han explicat que va començar fent un programa de sardanes aquí a La Veu, però de seguida va fer el pas a Catalunya Ràdio.
1: Crec que em van explicar que va començar dient a la temperatura de Sant Joan de les Abadesses al matí de Catalunya Ràdio, els inicis, amb en Toni Bassas. Ell trucava i deia Sant Joan de les Abadesses, 22 graus, i clar, i aquella veu va al·lucinar a la gent de Catalunya Ràdio, que li va demanar fer més coses, i a partir d'aquí ja es va gestar tota la seva carrera envoltada sobretot del món del motor i del Dakar.
0: I deien el Tuareg de Sant Joan de les Abadesses. Ell també deu haver fet molt per l'esport i devia ser estimat entre els pilots.
1: Sí, a més, en una època en què hi havia molta proximitat amb els personatges, l'altre dia a la ràdio parlàvem amb Luis Moya, el copilot mític de Carlos Sainz, segur que tots el recordeu, que el recordava perfectament, el Martí, i explicava que ell era... que viatjaven junts i que eren superpropers, i amb el Carlos Sainz.
0: Doncs, Xevi, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres una estona.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada. I arrenca el Festival del Comte Arnau amb un espectacle inaugural aquest divendres. Un muntatge molt personal sobre la llegenda del mític Comte Arnau, amb textos de Maragall, Verdaguer i Josep Maria de Sagarra, narrats per l'actor Joan Crosses i amb música original de Manel Camp, interpretada pel mateix autor al piano i al cor de Mas d'Osona, format per 35 cantaires. Això serà aquest divendres. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: El mite torna al claustre del monestir. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, a Sant Joan de les Abadeses, el Comte Arnau, amb Joan Crosses, música original de Manel Camp i el Cor d'Homes d'Osona, Verdaguer, Maragall i Sagarra, per reviure la llegenda allà on pren tot el sentit. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Gairebé mig miler de persones es van aplegar dissabte al migdia a Planoles per homenatjar Jordi Pujol, qui va ser president de la Generalitat de Catalunya per Convergència i Unió durant 23 anys. L'acte el va organitzar la Joventut Nacionalista de Catalunya i la JNC Alumni, l'associació que agrupa militants i antics militants de les joventuts nacionalistes que van escollir el municipi planolenc per haver acollit 23 escoles d'estiu de la JNC, convertint-se en el punt de trobada del nacionalisme juvenil català. Pujol, de 96 anys, va escriure un discurs de 4 pàgines, però pel seu delicat estat de salut, va llegir-lo la presidenta del Consell Nacional de la JNC, Carlota Montfort, mentre ell ho seguia des de la primera fila. En el discurs, Pujol cridava a integrar els immigrants que venen a Catalunya. Deia que Catalunya sempre havia tingut una realitat plural, diversa, complexa i que la força del país no ha estat mai la uniformitat. L'expresident va voler que se'l recordés per haver intentat servir Catalunya i pràcticament no es va fer referència a la seva situació judicial, amb l'única excepció del secretari general de la JNC, Aleix Agustí, que va dir que alguns intentaven embrutar la seva imatge i que tenien molta barra. No va haver-hi referències a la situació política actual ni al procés independentista. A l'acte van assistir molts pesos pesants de Junts, com Jordi Turull, Albert Batet, Joaquim Forn, Anna R, Mònica Sales, Irene Rigau, Marta Pascal, Jordi Monell, Jordi Xuclà, Jordi Cominal, Albert Batalla o el seu fill, Oriol Pujol.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

la llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El santjoaní Jordi Cortacans va ser homenatjat el passat 16 de juny en l'acte central del Dia Mundial de les Persones Donants de Sang, celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Cortacans ha estat 32 anys delegat del Banc de Sang i Teixits a Sant Joan de les Abadeses i durant 26 anys també ha ocupat el càrrec de delegat de la comarca del Ripollès. Va ser homenatjat juntament amb 10 persones més d'arreu de Catalunya. Cal recordar que a principis de juny Cortacans va donar el relleu a Núria Soldevila, que és la nova responsable de l'associació al municipi. El passat 7 de juny es va fer efectiu el relleu amb una campanya de donació de sang durant el matí, que va anar molt bé. Sentim a Cortacans, que ja va dir que no deixaria Soldevila destacada.
2: A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar i, entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent, sí que el dia de la que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. El que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grifols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicament.
1: A Catalunya reben unes 1.000 bosses diàries de plasma al banc de sang, que serveixen per abastir les reserves durant 6 o 7 dies.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui. Es
1: diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: think I might.
1: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.